Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Oi!
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Escolta, Zicat.

0: Richmond.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

ICAT Weekend. Get them gold.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
3: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Oh, baby, I'm tired.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

pas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres, els Dead Boys.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

las gracias, mamá. Vis que nunca de semana faig el que em dona la gana. No mos segues la mà de qui dona de menjar, perquè m'aguantaria més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleres. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És en mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICAT Mans, amb Quim Rullan.
1: Bon dia, bona hora, sigueu benvinguts a una nova temporada, ja en van 10 de l'ICAT Mans, el programa que cada setmana posa l'orella en tot allò que es mou al voltant de l'arrel, el folk i el world, així com la tradició i les noves maneres de mirar i transformar la música al nostre país, músiques que ens venen de lluny, els països catalans. Nova temporada, nou diumenge, gràcies per fer-nos companyia. Comencem temporada mirant precisament cap al futur. Dedicarem a l'edició d'avui al concurs Sons de la Mediterrània, una de les principals plataformes de descoberta i impuls de nous projectes de música d'arrel. Recordarem què és el Sons, quin recorregut ha tingut al llarg de les gairebé dues dècades que fa que funciona, i també alguns dels noms que han passat, i també ens deixarem portar, sobretot, pels tres projectes que es presenten enguany. I és que avui passen per l'ICAT Mans els tres finalistes, que són la mare del Tano, un estellati de gairó, rumba catalana, electrònica i ball tradicional, post-habaneres també. Tres universos ben diferents que expliquen també fins a quin punt s'ha eixamplat i s'han trencat i s'han descosit les vores en el concepte musical del nostre país, a la música d'arrel. Els tres es trobaran el dia 15 d'octubre a la Fira Mediterrània, al Bages, per disputar aquesta final dels Sons del 2026. Tot plegat en aquest programa on us explicarem també projectes que també han passat pels Sons al llarg de la seva història. Amb la Rosa Silluers, controls i vies de so, amb l'Andy Franco a la producció i Quim Rullan a la direcció i locució.
0: A ICAT comença l'ICAT Mans.
1: Comencem, per tant, nova temporada del Mans amb tot el folk, el world i l'arrel, aquí a ICAT. Som-hi, doncs. I començarem anant al concurs del 2011. Els Riu es proclamaven guanyadors d'aquests Sons del Mediterrani amb una proposta que va entre l'Iris i l'arrel catalana. Grup amb noms tan potents com Ricard Ros, Pau Vinyoles, entre d'altres. Un dels treballs primers que vam presentar era Abans tot això eren vinyes. D'allí hem recuperat Vall Pla de Lladurs.

0: guanyadors dels sons del 2011 al Riu, aquest era el Vall Pla de Lladurs.
1: Si t'agrada el món i t'agrada la música, i Catmans.
0: I els que van guanyar l'any passat són Sorgan, sonen així.

Abans de conèixer els nacionalistes d'aquest any, val la pena aturar-se un moment i explicar aquest concurs. Els Sons de la Mediterrània arriba el 2026 amb la 19a edició, convocat en aquest cas pel grup Enderroc, el Centre Artesà Tradicionarius, amb la col·laboració de Fira Mediterrània de Manresa i aquest programa que esteu escoltant, Dicat Mans i Almans, Dicat i de Catalunya Ràdio, que són dues cares de la mateixa moneda. Va néixer per donar espai i recorregut als grups i solistes emergents que treballen des del folk i les músiques d'arrel a la Mediterrània. Després d'aquestes 19 edicions, mirant-ne el palmarès, es pot dir que gairebé durant dècades ha funcionat com un bon termòmetre per veure cap on va l'escena de l'arrel al país. Una de les fortaleses dels Sons és precisament que al voltant del concurs s'hi ha anat construint una xarxa de gens a l'escena d'arrel entre els col·laboradors i espais que donen cabuda a la primera gira d'algú guanyador, a més d'Enderroc i el Tradicionarius, així com la Fira, també hi ha el Festival de Música a la Vila del Vendrell, el FinPeté a Vilanova i la Geltrú, l'Etno Catalònia a Banyoles, la Fin de Vilaseca i el Festival Corre que toquen a Blanes. I això vol dir que els projectes no només són valorats en un concurs, entren directament en contacte amb programadors, festivals i mitjans que treballen i treballem durant tot l'any amb la música d'arrel. Aquesta xarxa reflecteix també amb el premi. El guanyador grava un disc amb productor, rep una campanya de promoció entre l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània i la contractació en aquests festivals. Els tres finalistes, a més, reben el suport de Barcami per poder impulsar possibles campanyes de micromecenatge. I mirant enrere es veu que aquest acompanyament ha donat fruits, perquè els Sons hi han passat projectes que després han tingut molt de recorregut. Per exemple, el 2015 el van guanyar Les Robes Tesa. Hey!

Aleshores, aquell folk calentó barrejava repertori tradicional amb rumba, cúmbia i altres rimes ballables. Aquella victòria va arribar al principi d'una carrera en què el grup es convertia en un dels noms més visibles del folk festiu i també un referent per la seva mirada feminista i reivindicativa. Dos anys després, el 2017, guanyaven l'Asbalkan Paradise Orchestra.

Ja aleshores el jurat va destacar la qualitat interpretativa de la formació i sobretot el potencial de recorregut. I el temps li ha donat la raó perquè el grup s'ha acabat convertint en una de les formacions més reconegudes de la nostra escena d'arrel i de les músiques del món, amb gires arreu del planeta, amb escenaris que en el seu moment haguessin sigut inimaginables.

Més recentment trobem els Trèvol, guanyadors del 23. Quatre músics molt joves, que van portar la gralla, el Fabiol i el Tamborí, a dialogar amb teclats, bateria i veus. El concurs els va descobrir i els ha posat a la pista ja d'una forma imparable. Si bé es van presentar el 23, ara ja porten 3 discos i s'han convertit en un grup de referència. Com les Alosa.

0: marxes lluny.
1: 2024, guanyaven els sons. S'han convertit en un altre fenomen, rebentant-ho allà on han participat, fugint dels escenaris habituals del folk. Una combinació de cançó tradicional i composició pròpia, veu, violoncel i percussió, que va convèncer el jurat. I la llista és llarguíssima, perquè, per exemple, Grullers de Sa Factoria, que van ser els primers guanyadors, Riu, Laietans, Criatures, Clàudia Cabé,

0: Aquests eren els Criatures amb Ivo Jordà, Marçal Ramon, que guanyaven el 2016 amb una col·laboració, en aquest cas, de les Balkan Paradise Orchestra, guanyadores l'any següent. Paradís, des del seu Taumàtrup, els Criatures.
1: Fins a les 10 del matí, ICAT Mans, amb Quim Rutllant a ICAT.
2: Comencem a conèixer, per tant, els tres projectes que aquest octubre es disputaran al concurs Sants de la Mediterrània 2026. La data de la final serà el 15 d'octubre, al vespre, a la Taverna de la Fira, i han arribat Nastallat, de Gairó i La Mare del Tano, grups que avui en aquest ICAT Mans coneixerem. I el primer, precisament, ens porta cap al món de la rumba catalana. Són La Mare del Tano, va néixer el 2022, amb la Joana Boisin al capdavant, a la direcció artística, composició i veu, i no seria Boisin, de fet, oi, Joana?
3: Aviam com, o sigui, tot està acceptat, eh? Però originalment seria Boisin.
2: Perquè tu ets d'origen francès, però sí. Els amics els dius que et diguin com vulguin.
3: Sí, és que al final ningú diu perfecte, llavors, bueno, mira, pues,
2: era més fàcil posar com a nom de projecte La Mare del Tano, segurament.
3: Sí.

0: Escolta'm, una mare del Tano que parteix dels codis de la rumba catalana clàssica, també composicions pròpies, sobretot a partir del català, també amb els clàssics en castellà i amb el francès. Sorprèn sentir rumba en francès.
1: M'ho han comentat, però sí, també m'han dit que sonava molt bé. Així sí. Que, bueno, amb ganes d'investigar una mica més això.
0: Parlem dels orígens de la mare del Tano, abans d'anar a concurs. Com neix, per què neix i amb qui neix?
1: Clar. Mira, jo sempre bueno, soc de la Garriga i allà hi ha molta tradició rumbera, no? Per la troba Kung Fu, bueno, abans, no? Dosminguet, després Gertrudis, i jo sempre m'havia escoltat molta rumba catalana. I sempre havia volgut tenir un grup i una amiga meva, jo vaig apuntar a fer baile flamenc i vaig començar dins una mica del món de flamenc i una amiga meva es va confondre i es pensava que jo ja tenia un grup. Jo, però jo feia baile i em va voler contractar per una festa seva. Jo li vaig dir, ostres, és que jo no tinc el grup, però aviam, d'aquí quan és la festa, que potser jo te'l munto, saps? I m'ha dit, bueno, d'aquí un mes i mig. I
0: uau.
1: Jo em vaig tirar a la piscina i vaig contactar amb una amica de la Garriga que també li agradava molt la rumba, li vaig plantejar la proposta, en plan, mira, falta 6 segones, què tal, et ve de gust? I ens vam tirar a la piscina i una cosa que, bueno, va ser molt, molt informal, anava sortint sol, no? O sigui, de cop, ostres, pues que guai, va, pues veniu, us molaria tocar, no sé on, saps, el boca a orella, és com que cada bolo que fèiem, venia algú a proposar-nos un altre bolo. Saps allò que a vegades busques molt picar en pedra i no et surt res, i de cop algú que és molt espontani i sense cap expectativa, doncs va molt sol, saps? Mm-hmm. És fort, això. I res, i va haver una primera etapa, més amb membres de la Garriga, fins l'any passat. Llavors jo, clar, al final era jo que composava, que havia creat el projecte i tenia ganes d'anar com més per feina, no? I sí que hi va haver un moment de, bueno, de canvi de rumb, i llavors l'any passat pues, hi va haver com una mica canvi de la plantilla. I, bueno, llavors vaig decidir agafar les compos i poder fer un EP, anem tret el primer single de l'estiu, i just això de la fira, pues, nosaltres ens va superbé perquè just està acompanyant aquest procés com de més, com dir-ne, materialització a les plataformes, de que la gent ja es pugui començar a escoltar, no? O sigui que molt ben

0: dèiem rumba catalana clàssica, composicions pròpies, mirada nova, tu hi fas de cantant i trombonista.
1: Sí.
0: Que tot alhora no es pot fer.
1: Clar, no, encara no s'ha trobat el truc. Bueno, tinc algun amic, sí, perquè el meu pare també és músic i tenia una banda de música llatina, hi havia 4 trombons, i jo per això em vaig apuntar a fer trombó, perquè és com que ho tenia molt...
0: Ho tenies molt, molt integrat.
1: Sí que hi ha algun que té tècnica de tocar el trombó i fer com uns... Saps això dels cants mongols?
0: Ah, val.
1: Com amb un bordó raro, i ho sap fer, però jo encara no... Cantar i tocar, a la vegada encara no,
0: Tot és provar-ho.
1: No he treballat. Que ens queda...

0: anat rodant la proposta fins que us plantegeu presentar-vos al concurs?
1: Sí, sí, és que, com et deia, o sigui, els meus pares són músics, el meu pare des de França, ell tenia ja un grup de música d'arrel, d'arrel folk, de música llatinoamericana, i ell havia inaugurat la primera Fira Mediterrània, i ell havia vingut a tocar allà a Manresa. Llavors jo a Manresa ho he sentit a parlar des de que soc petita, saps? Sí que és la meca de la música d'arrel de Catalunya, i quan ens van, de cop, no?, em va trucar el Dan de Rock, no?, com, ostres, que us hem seleccionat, va ser com, uau, que guai, no? Com això raro també de, ostres, el meu pare anat allà i ara soc jo que hi vaig jo amb el meu projecte, saps?
0: Amb aquestes 19 edicions del concurs de la Mediterrània, la Fira uns quants més, en la qual us trobareu propostes molt diferents.
1: Sí, sí,
0: després
1: sí.
0: Les sentirem, l'Aia Rius amb Nastellat, els de Gairó. Els has conegut, els has investigat, has fet espionatge industrial, no?
1: Sí, sí, clar, crec que és guai, perquè és que no tenim res a veure els uns amb els altres. Llavors, bueno, que guai, no?, que la música d'arrel catalana com pugui ser tan viva i diversa. Crec que com a vegades hi pot haver gent que diu, ah, és que no m'agrada la música tradicional, és com, ostres, doncs mira, justament són tres propostes que crec que potser amb una pots connectar, saps? Perquè és molt, sí, sí, res a veure l'una amb l'altra.
0: I d'aquestes 19 edicions, noms com Trèvol, Alosa, Roba Estesa, Les Balcan Paradise, clar, hi ha algun referent?
1: Sí, sí, clar, jo és això, sempre m'ha volat, he sigut friqui de coses de música d'arrel, és com gent del sector, no?, i llavors...
0: És com gent del sector que vas trobant-te, et vas coneguent els projectes i vas sentint-la,
1: sí,
0: no?
1: Mm. Sí, sí, sí, sí.
0: Et toca vendre la moto. Quina és la carta forta de la mare del Tano per guanyar la final dels sons?
1: Bueno, jo et diria que, bueno, que canto i toco el trombó, que això no som tantes, i després també que al final en rumba catalana i en català sí que hi ha alguna proposta, per exemple, sí que hi ha l'Àguila Rumbera, que és una rumbera de Gràcia, que sí que fa composicions en català i tal, però és una escena que, en la qual hi ha molt, molt poca presència femenina, i per mi és un dels punts forts també de reivindicar, pues, la figura de la dona en la rumba catalana i com a compositora també de lletres, i també farem una mica de show, o sigui, vindran dues bailadores, jo també faig baile, llavors integrarem una mica les diferents disciplines per fer una proposta molt ballable i escènica. I això, reivindicar que les dones també, doncs, portem festa i podem estar perfectament a les festes majors, no?
0: Clar, aquesta identitat, el fet de posar al centre també la feminitat, a més una feminitat forta, però festiva, buscant aquestes contradiccions de la rumba a vegades, no? Fins i tot que sigo com molt masculinitzada.
1: No ho he pensat estratègicament, en plan, ah, mira, vaig a fer rumba perquè no hi ha dones. No ha anat així, sinó que naturalment, bueno, sempre m'ha agradat la música llatina, he escoltat sempre molta rumba i de cop ha sigut justament investigant més el gènere, que és, ostres, és que quasi no n'hi ha. Si rumba catalana en català, que també crec que és un dels punts forts del projecte, una mica com fer tornar la rumba cap a casa, perquè al final és un gènere que és d'aquí. O sigui, de fet, quan diem, ah, sí, la música catalana, la rumba forma part d'una d'aquestes músiques que és, perdoneu l'anglicisme, però allò, made in Barcelona, és que és sí, sí, és molt nostre. Clar, he viatjat per tot el món, i ja amb els Gypsy Kings, ja és que es va... O sigui, una escala pop mundial brutal. I llavors era com, bueno, pues, fer-la tornar cap a casa, no, d'ahir, que això és nostre, i pues, també anem a reivindicar-la també en català, és d'aquí.
0: Entre els temes que heu anat treballant, que hem tingut la sort d'escoltar-ne i que els estem sentint de fons, hi ha temes originals, però hi ha també versions molt originals, en el sentit que un pim fan fora et porta un referent que hem sentit tota la vida en castellà, que ve molt sorprenent i que bé que enganxa.
1: Sí.

0: Sí, és que justament aquest tema reflecteix molt bé aquesta lògica de portar la rumba cap a casa de nou. A més, sí, clar, el pim-pam fora és el pim-pam fuera, no?, de la Rosario, però que originalment és del Ramonet, que era un gitano també català d'aquí, i qui va fer l'arreglo del disc que va treure, que es deia, de fet, Marxa, marxa, que és més antic, crec que és del 87, era el Paret. Clar, els gitanos, clar, això ho tenien molt, bueno, i molts artistes també, no?, però al final era com, bueno, s'havien de buscar, no?, la pela una mica d'on sigui, no?, i llavors, clar, a l'època pues, venia més fer un castellà, tot i que també hi ha una dinàmica molt xula d'ara de molts gitanos catalans de també reivindicar que a la vegada són gitanos i que també són catalans i que és com que pateixen una doble estigma. Pels catalans perquè són gitanos, però per als gitanos d'altres llocs perquè són catalans, saps?
1: Una manera de posar sobre aquestes contradiccions a l'escenari també i de viure la rumba amb ple sentit festiu, el que ens presenta la mare del Tano. No només hi ha rumba, també sona merengue, he sentit en algun dels temes.

0: clar, sí, com que el
1: cúmbia, cúmbia, tot i que és molt garriguenca, no t'hi has posat?
0: De moment, no.
1: Perquè faria honor a...
0: sí, el sotot a la trova, no, el Joan. No, de moment no. El que nosaltres hem volgut investigar més és com realment els com a les dues grans tradicions de la rumba, que és la música llatina i el flamenc. Uh-huh. Llavors, per això hi ha un merengue, però en català, i també uns tanguillos flamencs, també, doncs en català.
1: Doncs,
0: però cúmbia encara no sé. Sí, sí.
1: Potser t'haurà de venir a acompanyar algú amb l'acordió, que en saben molt per la Garriga.
0: Sí,
1: en aquest cas, la mare del Tano. Escolta'm, 20 minuts per posar tota la carn a la graella. Com us ho plantegeu?
0: Doncs, bueno, allò de pot petit i a bona confitura. Nosaltres volem que seguin 20 minuts molt ben fets, molt ben pensats, i que la gent es quedi com, ostres, què és això? Que esperem que sigui el cas i que la gent tingui ganes de veure'ns doncs en el format més llarg d'escenari, i que, bueno, que poder connectar amb la gent malgrat tenir aquests minutets.
1: D'aquests minuts de mostra a dalt de l'escenari del dia 15 d'octubre, com dèiem, a la inauguració de la Fira Mediterrània, en el concurs, a la final del concurs Sons. En el cas de guanyar, i fins i tot siguem finalista, la possibilitat de fer la gira en els festivals que hi ha, clar, el FIMPT, el FIM, ja no recordo quants, però són uns quants més, que el premi és llaminer.
0: Sí, molt, molt llaminer, o sigui...
1: Sí, més enllà del disc, no? El fet de dir, un torn, tens uns quants bolos assegurats al disc, també.
0: Sí, la veritat és que és una oportunitat superxula per grups com nosaltres, que som emergents, no? Doncs, ostres, de cop fas un salt, bueno, a nivell de visibilització, de professionalització, de ja poder tenir com una obertura amb bolos, és una oportunitat bastant xula. Ara, el que sap greu és que, clar, el primer s'ha endut tot. I sap greu que, bueno, segon i tercer. Però, bueno, en tot cas, molt agraïts, perquè ja... Mira, de fet, gràcies a que ens han agafat, estem aquí amb tu parlant a Catalunya Ràdio, no? Mm-hmm. Que, vull dir que només el fet de ser finalistes ja ens ha permès com de cop poder...
1: Tenir una visibilitat.
0: Sí, que només amb això ja estem molt agraïts i que, bueno, que ja està portant moltes coses xules, i aviam on ens porta tot això.
1: En tot cas, més enllà de que passi el dia 15 d'octubre, sí que ens t'emplacem d'aquí uns mesos venir a presentar l'EP. Això sí que ho farem.
0: Vale, vinga.
1: És la Joana Boisant, de la mare del Tano, que és una de les tres formacions finalistes que podem veure, com dèiem, el 15 d'octubre a la Fira. Joana, molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: Com a tots els finalistes, i sobretot a disfrutar-ho.
0: Gràcies, moltes gràcies, Quim. Que feixuc.

0: Aquests eren els primers finalistes, la mare del Tano, en Joana Boisan, a la veu principal. Hem sentit la vocació. Som a l'Icat Mans, al Folk, al Gual i l'Arrel, a ICAT. Seguim amb més finalistes del concurs Sons. Una vella coneguda de l'Icat Mans. A finals de temporada passada ja vam conversar amb la Laia Rius, Nastellat, per presentar aquell Cada Casa, Cada Vida, el seu EP de debut. Avui, per tant, no començarem parlant del disc, ens el vam explicar llargament al seu moment, i les seves estructures tradicionals, el ball de bot i les músiques dels Països Catalans, sinó que parlarem d'aquesta proposta, d'aquest pas que ha fet de presentar-se en el concurs Sons de la Mediterrània. Laia, ben tornada.
1: Hola, bon dia.

0: l'estiu.
1: Molt bé.
0: Molt d'avió o molt d'illes?
1: Molt de pujar i baixar, sí. He viscut un estiu bastant centrat en la música i això ha sigut molt xulo.
0: Hem vist al teu Instagram col·laboració espectacular amb música nostra.
1: Ai, sí. Això va ser molt xulo.
0: I estaves com molt emocionada, perquè, esclar, deies tota la vida escoltant-ho. Sí, i se'm convida.
1: Sí, sí, va ser molt xulo. Estic superagraïda a ells com per haver-me donat aquesta oportunitat. I amb la Miquela, que és la cantant, clar, és que jo tenia, bueno, una història. O sigui, a mi m'agradava molt la Miquela com a cantant i després conèixer-la com a persona també ha sigut molt xulo.
0: Felicitem-nos, el que ens agrada a la gent de música nostra, perquè feia com 20 anys que no traien un disc, gairebé.
1: Sí, sí, és molt fort. I és molt xulo el disc que han fet. Bueno, no sé, com molt en la seva línia, però és molt bonic.
0: Un estiu amb molta feina, les preses, el Cornamusam, acaba de sortir un nou tema, tot just fa una soneta, després en parlarem, i hi ha un moment que dius em presento els sons, per què?
1: Bueno, al final era una mica el que tenia sentit com a artista que estàs començant dintre d'aquest món de música més tradicional, com que és un concurs que ajuda molt artistes d'aquest estil, i coneixia justament grups que s'havien presentat, que havien quedat finalistes o fins i tot havien guanyat, i era com, no sé, pues, tant de bo poder formar part d'això, i també només com sortir allà al catàleg com de tots els artistes, doncs, perquè vaig estar com mirant tots els grups que s'havien presentat i escoltant-los, i era com, jo estic escoltant propostes molt xules, saps? I com si algú ha descobert, n'ha estallat a partir d'això, també ja em servia, també, això.
0: Clar, de fet, una de les gràcies d'aquest concurs és que, com ha passat aquest any, són tres finalistes molt diferents. Sí. Una de les coses que destacava el jurat a les seves declaracions i intencions era aquesta proposta fresca a partir de l'electrònica, revisitar el Ball de Bot amb el concepte de, com li deien, electro-Ball de Bot.
1: Electro-Rel, sí.
0: Electro-Rel. Abans parlaves de grups que han passat per aquí. Clar, si mires el repertori, Roba Estesa, Balcan Paradise Orquestra, Les Criatures, propostes molt diferents, Les Alosa, que estan trepitjant molts escenaris. Clar, és llaminer, no?, veure el camí que han fet aquests grups.
1: Una cosa com que m'ha passat ara durant aquest estiu, com a mesura que hem anat fent bolos, clar, jo no havia fet mai bolos, com abans, o sigui, com a cantant, sobretot. I era com, ha sigut un viatge. I ara, després d'haver fet com tot aquest bolos d'estiu i això, és com que em sento segura i tinc ganes d'ensenyar això, saps? I ara just s'està acabant com la gira, entre cometes, d'aquest estiu, i és com, jolín, ara que estic segura, ara s'ha d'acabar, doncs ara tinc ganes de fer-ho més. I llavors tinc moltes ganes, jolín, que ara l'any que ve, doncs, que surtin coses, faria molta il·lusió.
0: Passar pel concurs vol dir disc, vol dir gira per uns quants festivals, a més festivals com el FIMPT, el FIM i tants altres que són de primer ordre i que segurament són dels més compromesos dintre de l'àmbit de la música d'arrel. Per tant, també presentar-s'hi i arribar a la final és dir, ui,
1: i ara... Sí, a veure, fa una mica de vertigen, això està clar, però ja està bé, o sigui, les coses que fan vertigen són les que valen la pena.
0: Has mirat amb qui et trobaràs el dia 15 d'octubre? Sí. Què tal?
1: Clar, és que, per exemple, els de Gairó, com jo els tenia ja molt vistos i m'encantaven, i de fet era com, jo tenia una idea d'una cançó que tenia ganes com de fer col·labo amb ells, i tenia apuntat al meu bloc de notes, en plan. I quan vaig veure que estaven ells, va ser com, uah, que fort, però alhora com, quina il·lusió com poder-los conèixer, i de fet a partir d'això, com vaig anar a un concert seu, i vam estar xerrant després, i és com, també al final aquests concursos i aquestes coses et serveixen per conèixer la gent, per fer xarxa, i més enllà com qui guanya, qui deixa de guanyar, com tens tot això que ja ho has guanyat i totes aquestes persones que has conegut, que després acaben sortint coses i això també és una victòria en si mateixa. Dear passengers, we would like to give you a very warm welcome aboard. My name is Captain Michael Coast.

0: Rumba catalana, Posta Veneres i el teu Electroball d'arrel, tres propostes diferents. Creus que s'ha aconseguit esquinçar les vores del folk d'alguna manera o no?
1: Sí, jo crec que ara més és com el que parlàvem a l'altre programa, no? Que la gent té moltes ganes de trobar-se a si mateix en aquest tipus de música, però quan ho sent amb una sonoritat una mica més propera a el que s'escolta habitualment a la ràdio o el que escolta com a la música mainstream, com que és molt més fàcil connectar, i jo crec que una mica a partir d'aquí tenen tant èxit com aquest tipus de propostes com les que fan ells, com la que fa jo.
0: Et tocaria vendre la moto, què creus que...
1: No sé fer això,
0: De les cartes que tens tallat, quines creus que són les guanyadores pel concurs?
1: Mira, jo crec que el que a mi més m'agrada del projecte i el que m'emociona més que estigui passant i que crec que és amb el que connecta més la gent és que siguin cançons que es puguin ballar i que la gent les balli. I que estem fent concerts... Que estem fent concerts com aquí a Catalunya, que és un lloc on potser el ball de vot no hi té tanta presència, perquè sí que ara el directe, malgrat fem com balls de tots els països catalans, està molt centrat en el ball de vot. Allà a Mallorca, òbviament, funciona molt bé, perquè tothom balla. Però aquí a Catalunya també balla la gent. I mira, també en part, perquè jo sóc molt pesada i els meus amics ja els he fet fer mil cursos de ball de vot i coses, i llavors venen als concerts i ballen. Com poden, però ballen. És com veure...
0: Com poden, però...
1: Us estimo molt... Però dic, veure com que Sant Martí de Tous, que és un poble de l'interior de Catalunya, cada cop la gent es fica a ballar, és que és molt xulo, és que és el motiu pel que jo feia el projecte. Llavors, jo crec que això és amb el que pots connectar més quan ho veus des de fora. Més que amb les cançons que et poden agradar més o menys, perquè al final pues, són una mica rares. Però jo crec que és això, com el cavall guanyador que tinc. Com l'espectacle no acaba a dalt de l'escenari, sinó que s'allarga a tot el públic. Llavors això és molt xulo.
0: Tinc la impressió, quan vas venir a explicar-nos el cada casa, cada vida, jo m'hi vaig quedar amb la idea, tinc la impressió que a vegades estaries més a baix a l'escenari que a dalt.
1: Sí, tinc fomo jo. No? Dels meus concerts tinc fomo de la gent que està a baix, és en plan...
0: Ostres, terrible, no?
1: Sí, no, això em passa, això em fa molta gràcia.
0: No s'ha tocat lopejar algú i baixar?
1: Ara no estic en aquest punt encara, perquè d'això... Ara el que estic començant a fer és que ballo una miqueta dalt de l'escenari. Com, també això anima més a la gent quan veus que la persona està ballant i fent els passos. Llavors així també em trec el gossanillo, però bueno, no és el mateix.
0: Com s'està construint la proposta? Perquè ara dius, ballo una mica. Intuïtivament, ja. Estàs fent una proposta escènica fins i tot o no?
1: Sí, a veure, jo m'he treballat molt. L'única vegada he parlat amb gent, no?, que m'ha ajudat molt a l'hora de com mostrar-me dalt de l'escenari, però a vegades em diuen coses que fins que no estic allà i fins que no ho faig, llavors és com, això em funciona, això no em funciona. És com que, més o menys, estic trobant que em sento còmode, que no em sento còmode, tipus, ara, abans era com, em concentrava en cantar i ja està, ara que ja estic més còmode cantant, ja estic poguent com fer més coses tipus d'efectes en el directe, de jugar una mica amb les bases, de posar com... de llançar samples i coses així. I això m'agrada molt, perquè estic molt còmode fent això, també. I això era una cosa que, a priori, quan ho havíem parlat, quan era com dalt l'escenari, era com, això millor que no tant, perquè és com que t'allunya una mica, no?, durant l'espectacle, com si veus la persona allà dintre el seu món. Però després ho faig i ho parlo amb la gent i em diuen, jo, és que el moment que t'has ficat allà fent no sé què, és com que se't nota que estàs còmode, també la gent ho veu i també agrada. La veritat és que estem trobant una mica, anar trobant una mica a veure què funciona, què no funciona, i que jo em sento còmode i que no. Però sí que ha anat canviant molt el directe, o sigui, cada directe és diferent, però bueno, això també ho faig xulo.
0: Aquí està una de les gràcies, el fet de que veus anar estallat un dia i un altre, sí. I segurament sí. És molt diferent. Clar, a més també recull tot el teu bagatge, com a DJ, molt abans del projecte d'agafar l'arrel i passar-la per aquells cànons que havies estat treballant durant tant de temps, no?
1: Sí, que jo era més com, vale, anem a deixar això enrere, però potser tampoc es pot quedar tan enrere perquè també forma part.

0: Musam és dansa, llegendes, a Sant Martí de Tous, grans festivals que has fet aquest estiu, i que m'imagino que cada un, clar, les danses més de ballar, el Cornamusam són més músics, però també devien, coneguent un Albert Borrell que està allà al darrere, doncs també es devia preparar fins i tot les coreografies.
1: Sí, vaig quedar amb ell. Vam quedar per ballar mateixes, perquè no estava del tot segur amb les mateixes. I sí, sí, vam quedar un dia i vam fer com un repàs de tots els balls.
0: I a llegendes, que potser devia ser més obert.
1: Sí, exacte.
0: Al costat de casa, que havíem, sí, havíem venit autobusos d'Igualada.
1: Clar, el bo és que hi havia tots els meus amics, que això va ser mono. Sí, i allà a Mallorca també vam fer un parell de bolos així xulos amb molta gent. També va estar molt bé.
0: Que són alguns dels bolos, sí, que has fet, sí, aquest, sí, aquest estiu. Ara el proper serà, com dèiem, el dia 15 a la Fira Mediterrània, en aquesta final dels Sons de la Mediterrània.
1: Quins nervis.
0: Si... Home, quins nervis. Si no vols pols, no vagis a l'aire.
1: Ja, sí, Laia. Sí. Sí, sí, no, està clar, està clar.
0: Com te planteges aquell directe?
1: Tinc la sort que a nivell de músics que m'acompanyen, ara estem com en un punt molt xulo, com que al final hem anat com creixent també com a grup, i hem trobat unes dinàmiques molt xules, i ara està sonant, estem preparant coses que estan sonant molt guais, que són, això sí que són coses que no hem fet abans. I jo no pujo gent a ballar dalt de l'escenari, no?, perquè penso que el ball es fa baix, però sí que, bueno, estem preparant coses com en aquest sentit.
0: Pensa que tens 20 minuts, vull dir que...
1: Ja, per això. Però, bueno, sí que intentarem com que la gent balli d'una manera o altra.
0: N'has tallat, per tant, aquest projecte de Laia, i que acaba de presentar, res, fa 15 dies, de fet, has de seguir sempre a les xarxes dels artistes, en el cas de la Laia també, perquè acaba de sortir un tema.
1: Uh-huh.
0: És un dels himnes no oficials dels Països Catalans. Explica'ns, sí, una mica per què, com ha anat això, aquesta Amparito, sí, Roca.
1: Amparito porta tant de temps entre nosaltres, i portem molt temps donant-li voltes a l'Amparito. Va ser una proposta d'una xaranga d'uns amics, que ells feien 10 anys i l'Amparito coincidia que l'any passat va fer 100 anys. Llavors, com per celebrar-ho, volíem fer la cançó, i m'ho van proposar, i justament va ser com, jo, és molt xulo, perquè jo és una cançó que he viscut molt, l'he viscut molt meva, i a les festes de Tarragona també hi he anat bastant sovint, i clar, jo tinc la cosa de que sobretot m'agrada fer cançons que em sento meves o que he viscut, perquè així noto com que realment puc fer-les amb cap, canviant coses, però canviant les coses que es poden canviar, i això. Llavors, amb l'Amparito em passava això, i alhora em semblava com una declaració d'intencions de, vale, doncs l'últim àlbum que vaig fer estava molt centrat en el Vall de Bots, sí que he fet altres cançons, i en el directe també fem altres cançons dels Països Catalans, i aquesta justament és com declaració d'intencions de... És una cançó que engloba bastant com tots els territoris, que de cop i volta, Cap de Pere, d'allà a Mallorca, és com la cançó que més viuen, i com Cap de Pere en molts pobles d'allà. Després també a Catalunya pues, passa això, i País Valencià també hi ha molts llocs que la viuen, se la senten super seva, i això em semblava molt xulo, tot i que és això, o sigui, jo ara en el futur, idees que estic tenint i això, sempre acabo fent el que jo conec. Tampoc pots conèixer tot el dels Països Catalans, i llavors acabaré fent més o menys sempre les mateixes coses. Sí que ara d'aquí a Catalunya pues, m'estic movent més com Terres de l'Ebre, Maresme i això, però País Valencià, per exemple, em queda una mica coix i m'agradaria com viure coses d'allà, però no m'atreveixo. Sí que hi ha una cançó que segurament la faré, que sí que la visc molt, però la resta de coses no les conec molt. I llavors, a poc a poc, no estic dient ara que faig l'Amparito Roca, llavors em ficaré a fer cançons de tots els Països Catalans perquè no les conec tant.

0: sentirem, per cert, el dia 15 o no? No ho saps encara.
1: Encara no ho sé, la veritat.
0: No et preguntaré més pel repertori. Un mes i escaig vista. I més val que la gent ens acostem a la fira, sí, i puguem deixar-nos sorprendre, sí, pel projecte que ens ha presentat.
1: Exacte,
0: avui.
1: Exacte, sí,
0: la...
1: direm això.
0: Exacte. La Laia Rius, que ha tornat a Alicant Mans aquesta vegada com una de les tres finalistes dels Sons de la Mediterrània. El dia 15 sabem què passa. Molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Marxarem amb aquest emperit, si et sembla.
1: Vale, vinga.

0: N'has tallat, projecte de Laia Rius que hem sentit i que avui ens presentava aquesta novetat que acaba de treure fa tot just uns dies, amb Perito Roca, i que arribava després del seu primer EP, Cada casa, cada vida. Laia Rius, per tant, una de les finalistes amb el concurs Sons de la Mediterrània, que continua així.
1: I Can Mans, el musical del Mans a Catalunya Ràdio.
0: Continuem coneixent, per tant, els tres finalistes d'aquest concurs Sons del 2026, de Gairó, la Mar del Tano i Nastallat. Es trobaran el dia 15 d'octubre a Fira Mediterrània per decidir qui s'endú aquesta 19a edició. De Gairó no són nous al Mans, ja van passar pel programa fa uns quants mesos presentant-nos Si desembarco al poble, el seu primer EP, i per explicar-nos aquesta idea de les postavaneres. No sé si és una etiqueta que us hi sentiu còmodes, o que s'ha utilitzat massa, o no l'havíeu ni sentit.
2: Aquesta no l'havíem sentit.
0: Vale, doncs deixem-ho així. Postavaneres, un gènere profundament arrelat al nostre imaginari, portar-lo cap a llenguatges i sensibilitats d'una nova generació. Avui tenim a l'Eluar Alberdi, en Roc Ramoneda i en Ricard Moner. Falta la Júlia avui.
3: Sí, sí.
0: Bon dia a tots.
3: Bon dia.
4: Bon dia.

0: no pot pagar.
1: Escolteu-me, qui va tenir la idea de posar els sons en el radar i dir anem-hi?
2: Això vaig ser jo, una mica. O sigui, jo en realitat no ens estava apuntant els sons. I jo vaig enviar un correu a la Fira Mediterrània. I jo no sé què va passar. Jo crec que va ser despiste meu absolut. Jo volia inscriure'ns a la Fira Mediterrània. I jo no sé què va passar. No sé si vaig enviar malament. No vaig fer el formulari, jo crec. I els vaig dir que l'havia fet. I llavors es van posar a buscar i no trobaven res. Bueno, total, que ens van dir, esteu molt fora de plaç. Però si voleu encara us podeu inscriure al concurs que s'obre a la plaça en tal. I vam dir, bueno, doncs provem i a veure què tal. Ens vam inscriure només a obrir, això sí que vaig dir, vale, estaré atent, això no se'm passa. I això, al cap d'un mes o dos ens van dir que havíem passat a la final.
1: Si el coneixíeu ja el son, si n'havíeu sentit a parlar, si havíeu seguit alguns dels grups que hi havien participat.
3: Què? Jo la veritat és que no el coneixia.
4: Jo tampoc.
2: Jo els coneixia parlant de rock, sobretot, i de que grups que conec o que segueixo havien sigut finalistes del concurs i així, però no el coneixia gaire directament.
1: I clar, un cop arriba la notícia que són finalistes, dius, com, què? Ara què? Sí, no sé si heu fet una mica d'espionatge industrial i heu vist els altres dos grups, els heu escoltat. Duart, de toca?
4: Sí, els hem vist i la veritat és que són tres propostes molt xules i nosaltres anirem amb tot, volem preparar un concert xulo que és bastant reduït, llavors estem pensant, ostres, com ho fem perquè es vegi realment què és el grup, quin és el projecte, no? Com l'essència. Però això, o sigui, anirem a tope, però la veritat és que això, les tres propostes són molt xules i estem allà expectant.
1: Clar, en 20 minuts m'imagino tota la carn a la graella, perquè s'hi ha de posar tot.
3: Això ja ho hem comentat més d'una vegada, que això ens juga en contra una mica, no? Podem ensenyar una mica.
2: Sí, no passa res,
3: Ens juga una mica en contra perquè, clar, nosaltres en el directe el que fem és explicar una història, un fil narratiu que lliga totes les habaneres que fem i totes les cançons. Llavors, clar, això, en la nostra hora i 20 de concert que fem normalment, funciona. En els 20 minuts, doncs, haurem de fer un treball de síntesi important, però, bueno, ja...
1: Es tracta de fer
3: que ens hi posarem. Els rems

0: han desenvolupat com en l'estiu. Us heu equipat de bolos.
1: Sí, hem tingut molts concerts, estem molt contents perquè al final és a nosaltres, bueno, és això, hem pogut com, bueno, al final quan fas tants bolos, no? És com cada directe dius, ai, i si això ho fem així, no sé què, no sé quantos, i vas com rodant i al final cada vegada ens sentim més còmodes també i creiem que pues, s'està com consolidant bastant el directe i la proposta per això mateix.
0: Recordem una mica la proposta. La intenció és agafar les havaneres, però també crear a partir de l'àmbit de les havaneres i rascant fins i tot el cant de taverna, no?
2: Sí, i tant. Nosaltres, és això, diguem que fem havaneres a la nostra manera, que també d'alguna manera o altra ens serveix d'excusa per fer el que ens doni la gana. No,
0: totalment, sí.
2: Fora de conyes, és un gènere que nosaltres estimem i que ens encanta i que per això l'hem començat a fer. I per tant, o sigui, ens movem una mica en aquest terreny gris, si es vol, de que volem mantenir-lo, però també volem innovar una mica. Llavors, intentar que es mantingui l'essència, que quan se'ns escolti es reconegui sense cap tipus de dubte que estem fent aquest gènere, però alhora també que es reconegui que és alguna cosa nova. Llavors, per exemple, quan nosaltres estem en procés de creació de noves cançons, les coses de vegades ens surten d'una manera i no ens tallem. Per exemple, una cançó que vam fer que ens va sortir una jota, doncs vam dir, pues endavant, i anem a fer una jota, encara que potser no sigui un gènere que estigui super dins del món de l'havanera, però igualment...
0: Qui ha dit que no hi pot anar, no?
2: Sí, exacte. Sí.
0: No seríeu el grup d'havaneres a l'ús? Però tampoc us en desmarqueu ni
3: és que ni us som
0: ni
3: deixem de ser,
0: exacte.
3: Perquè en un concert d'havaneres la gent que en consumeix habitualment sap que potser el 50% del repertori són havaneres i
0: sí,
3: la resta
0: arriba,
3: sí, i la resta és el que el grup bonament consideri. Vull dir que a vegades ja jo recordo, mira, la Barca de Mitjana, que a mi m'agraden molt i que són els que sempre toquen a Premià per Festa Major, jo soc de Premià, llavors els he vist ple de vegades, fan un remix de sardanes i l'acaben amb el cot i per cot. Vull dir, com que cadascú fa una mica el que vol, i vull dir que sí que hi ha havaneres que crec que són indiscutibles, de que han de ser en el repertori molts cops, sobretot en llocs com més de cantada, però que al final la gent posa boleros, posa rumbes, posa de tot.
1: Claro, i sempre ho dieu també, que no estem inventant res nou, no? O sigui...
2: Sí, sí, que no som ni els únics ni els primers en innovar al món de l'havanera.
0: Una de les coses que us descriu és aquesta voluntat, fins i tot, com fer una nova creació, de parlar de discurs de segle XXI. Per exemple, i és una de les cançons que aquell Dilluns Peixeter, a mi jo les trobo espectacular, un Dilluns Peixeter que està tranquil, no passa res, una mica la necessitat d'assossegar-se.

0: Sí, jo quan vaig escriure aquesta cançó, jo estava pensant en tots aquests discursos que hi ha avui en dia, sobretot molt a xarxes socials, a YouTube, a TikTok, de que si tu pots ser ric si ho vols, no? Que si inverteixes en criptomonedes i no sé què, no? Tota aquesta nova ètica del treball, que si et lleves cada dia i fas 50 flexions abans d'anar a treballar, doncs seràs millor persona, no? Tots aquests discursos, doncs de dir, és que jo no vull viure així, vull viure tranquil, no? Jo treballo per viure, no visc per treballar, i per tant, no? Com un dilluns de peixater, no? Si aquest peixater, aquest dilluns, treballés, doncs potser vendria més, però per què? Per quin motiu es vol fer més ric si ell ja té una vida tranquil·la?
1: Alhora també s'ha de dir que la conjunció de tots quatre, el treball vocal, instrumental, també intenta anar una mica més enllà. Qui és l'artífex musical, al final?
2: O sigui, ho som tots.
1: És creació col·lectiva directament, no?
2: Sí, és que, bueno, les cançons, o sigui, els arranjaments i tot, els fem als assajos i estem els quatre, no? Sí que és cert que per la part musical, d'harmonies, instrumental, potser la Júlia i jo tirem més, però jopel, tota la part de la percú és cosa del rock, aquí les lletres les fa el senyor Ricky. No sé, és un resultat col·lectiu.
0: Però bueno, la Luar està fent una mica de modèstia.
2: No.
0: I realment qui aporta més en la part estrictament musical, harmònica i tal, són la Luar i la Júlia.
1: Treball col·lectiu també,
2: perquè
1: musical.
2: Perquè toquem instruments harmònics, ja està.
0: Perquè en saben més, també, tot s'ha de dir.
1: Us feia una pregunta ara fa uns mesos, diguent com havia rebut el públic la vostra proposta, el públic més tradicional de l'àmbit de la cançó de taverna, de la cançó de vanera, etc. Tinguent en compte que aquest estiu porteu un munt de bolos, i la pregunta ja no hi ha lloc, sí que se'ls va coneixent i aneu com a explotant dintre de l'àmbit. No sé si us veurem aviat en algun dels grans escenaris de l'àmbit de la cançó.
0: Ja ens agradaria.
3: Tant de bo, tant de bo.
0: Nosaltres ens anem movent. El sí. Rock és un expert en saber-se moure's i en preguntar i insistir. I...
3: Bueno, sé enviar mails. Bueno, bàsicament. És una expertesa.
0: No, ho fa molt bé.
2: Bueno, al final és el que té també com anar a tants pobles, no? Que cada vegada vas a un poble, vas a la plaça, no sé què... No sé, és com...
3: Sí,
2: al final...
3: I que al final també és la sort de, ostres, vas al poble i et ve a veure el del poble al costat.
2: Exacte.
3: I nosaltres, per exemple, la setmana passada vam tocar a Navàs, uh-huh. I va ser perquè en un concert a Sant Fruitós del Bages havia vingut algú de Navàs a veure'ns. Vull dir, com la persona que li agraden les habaneres i va veure-les a diferents pobles, que diu, ostres, m'ha agradat aquesta proposta i la vull portar al meu poble. I així també ens hem anat movent. Uh-huh. Vull dir, l'any passat va ser molta feina de picar molta pedra i aconseguir alguns concerts, com insistint molt, no sé què, i aquest any hem tingut molt la sort de que s'ha picat molta pedra, però també ens han vingut a buscar alguns llocs.
1: Mm-hmm. Doncs, escolta'm, a final d'estiu queden encara uns quants concerts, d'aquí un mes tocarà la final. Ho hem demanat tant a la Joana com a la Laia que facin la venda de la moto. Quin era el titular? Què diríeu? Quins són els punts forts vostres?
0: Ostres, que complicat.
3: Que difícil.
0: Jo, els nostres punts forts són un bon equilibri entre innovació i tradició i una proposta narrativament i musicalment
1: la cara
0: encisadora.
1: La cara de la Lola és brutal, per a veure què dius.
2: No, confio molt en el Ricky. Sí, és la persona en la que més confio quan parla.
0: I ara que això, no? Estem d'acord?
2: Sí, jo crec que el nostre directe és molt més interessant que escoltar-nos a Spotify o a YouTube o el que sigui.
3: Però no, que no ens deixin d'escoltar a Spotify.
2: Exacte.
0: Sinó que vinguin en directe. Exacte.

0: El dia 15 hi haurà aquesta final. Una de les virtuts és veure que les tres propostes són de veritat, que surten de l'entranya, i això s'agraeix moltes vegades, que no hi ha una mica la sensació d'aquest dinyós peixater, no? És nostre, anem fent i tranquils, no ens hi atabalem. I això es podrà veure en aquesta gran final, que posa molt difícils les coses, no els grups, sinó el jurat, per decidir quin serà. El directe hi farà moltíssim. Us demanen res, de què esperem de vosaltres, més enllà del concurs? Encara queden bolos, m'imagino. Teníeu al cap algun altre CD?
1: L'últim concert el fem a... Bueno, en fem dos després del concurs i segurament tancarem barraqueta
0: per
1: una estona.
0: Ja seria l'últim que plegéssim.
1: No sé, que ens animem a cantar Nadales, que també podria ser.
2: Això és un projecte de futur.
1: Això és un projecte de futur.
0: Immediat.
1: Exacte. Sí, ens hi hauríem de posar ja si volem cantar Nadales.
0: Si voleu aquest any, si no l'altre, és igual.
1: I el d'un disco, doncs n'hem de parlar. S'ha comentat la idea, s'ha comentat.
0: Clar, queda molt subjecte també el premi, perquè al final el premi és una gira per uns quants concerts i l'elaboració d'un treball, a més de l'acompanyament amb l'obrador. M'imagino que afectarà, no?, el futur del grup. Home, sí. Sé o no sé.
1: Sí, definitivament. Definitivament afectaria molt.
3: Estaria genial.
1: Sí. Sí, a veure, mira, el que sí que et podem dir és que si guanyem segur que ja dic. Sí.
2: No, però jo crec que com que era una cosa amb la que no ho teníem super previst, això dels sons, o sigui, jo crec que si guanyem afectarà positivament, però si perdem tampoc afectarà negativament, vull dir, el grup seguirà amb la
1: trajectòria. Clar, que guanya i hem guanyat. No, que ser-hi ja és tot un honor.
2: Sí, això. Clar.
0: Haurem d'estar-ne molt pendents, per tant, de què passi el dia 15 d'octubre. Podríeu plantejar-vos, perquè la Laia ho ha insinuat, una col·laboració tots plegats.
2: Sí, de fet, o sigui, amb la...
0: Sé que us vau trobar algun lloc.
2: Sí, amb la Mare del Tano no hem coincidit, però amb la Laia hem coincidit un parell de vegades. I...
0: Que, de fet, seria més natural amb la Mare del Tano una col·laboració, bueno, potser, depèn de com.
2: Sí, però tot,
1: bueno,
2: tot és...
1: Ens apuntem a un bombarder.
2: Sí, exacte, tot és posar-s'hi. I bé, hi ha hagut molt bon feeling quan ens hem trobat i...
0: Aprofiteu el dia 15 per quadrar agendes els tres grups.
2: Exacte.
0: I posar-ho sobre la taula. Són la Luana Alberdi, en Roc Ramoneda, en Ricard Moner, que juntament amb la Júlia formen part d'aquests de Gairó, un dels finalistes als Sons de la Mediterrània. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Molta sort, plantegeu-vos bé els 20 minuts del dia 15 i a disfrutar-ho, sobretot.
2: Moltes gràcies.

0: des de l'EP Si desembarco el poble són també finalistes en aquests sons. Són els de Gairo.
1: Finestra al folk, Finestra a l'arrel i Catmans, amb Quim Rutllant.
0: I fins aquí aquest primer Catmans de la temporada d'aquest diumenge. Avui hem mirat cap al futur amb la música d'arrel a través del concurs Sons i dels tres projectes que aspiren a guanyar-lo aquest 26, amb la mare del Tano, Nas Tallat i de Gairo. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, més folk, més gual i més arrel, més música d'arrel a l'Icatmans, aquí a Icat. Avui hem estat amb la Rosa Sillo i els controls i el muntatge, amb l'Andy Franco a la producció i Quim Rutllant, que us parla. Marxarem recordant altres finalistes dels Sons. Ho van ser el 2012, són els Laietans, peça que ho diu tot. Alegria, que és festa major des del treball, precisament, festa major. Que tingueu una bona setmana. Fins d'avui en 8.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

costes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i disfrutar.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la van deixar, fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat.
2: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: iCat.
3: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a iCat? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Sí, sí, l'Ergal Nova.
3: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí a iCat.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
5: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en camps.
6: De què va el programa?
0: Escoltes iCat.

0: find me.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi! Diana!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: escoltes i cats.
1: Yo, yo, yo, yo. I'm all X crash out, yo. X E.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar. Fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jimmy James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
0: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: malament.
1: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android. iCat Weekend.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
2: Abans d'aquest programa, tot això seran caps.
3: De què va el programa?
4: Una mirada diferent als videojocs.
5: Per aprendre, pensar i somiar.
6: Humanoid.
7: Oi!
8: I want to make you a spy.
9: When you're ready, Bond.
10: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
5: Passió pels videojocs.
4: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
11: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT.
2: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón Erra i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
3: Linkat.
0: A ICAT.
3: A ICAT. Ok, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
2: Jazz Batussi.
4: La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar, fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advent per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: ICAT Weekend.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la van deixar. Fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
0: Escoltes ICAT.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes i cas.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només...

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Escolta, Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Escoltes i cas.

0: i Cat Weekend.
1: While we're living in, let me tell you.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. iCat.
2: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar, fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes iCat.

0: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. Ai.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la van deixar, fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com. Escoltes i cats.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres Adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
2: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
0: Escoltes ICAT.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èlia és nova.
3: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
5: De què va el programa?
3: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
6: Oi!
7: I want to make you a spy.
8: When you're ready, Bond.
9: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
3: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
10: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: ICAT Weekend.

0: Jazz Jam.
1: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar. Fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la van deixar. Fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernie Rangling, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: I I'm tired.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Sí, sí, l'Elga Nova.
1: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en camps.
5: De què va el programa?

crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, alerga el nom.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en camps.
4: De què va el programa?
0: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
0: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar. Tens una novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Erne Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la van deixar. Fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Escoltes i CAT.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Jo vull fer la carta.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, l'Èlia el nova.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
4: De què va el programa?
0: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dis

no és casualitat que Don Richard faci servir un sampler de Sister Nancy, el mític Bam Bam, d'una deessa poderosa, d'una dona empoderada, per presentar Innov, la primera cançó de Creole Culture, el que és el mateix. El seu amor per New Orleans. I ara una mica de piano soul. Isaiah Collier i el seu Joy. Soul a la clàssica.

0: la clàssica. Així ens canta Isaiah Collier en aquest jo i pianos, aires de gospel i molta corda. Sabeu que m'avalleix, que m'agrada molt quan sento violins, que vull atrapar amb els meus braços l'arranjament de corda. Ets aïcat a la ràdio inquieta. I nosaltres som la pista de fusta.
1: Qui no balla no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Estimaràs el ball com a...

Servim elegància. Ho podrem fer cada tarda. I si arriben de meravelles com aquest Alive, on George Smith invita Biscuit, un dels homes, un dels estrès, un dels que fa que l'afrobeat sigui una cosa bonica, a bodes amb convides. I ara, senyores i senyors, reverència per una de les meves bandes favorites de la història.

Kevin Rowland, el líder de Dexys Midnight Runners, torna You Got the Love That I Need. L'àlbum es diu Love, tot és d'amor, amor per la vida, pels germans, així ens diu que han encarat aquest disc, i la producció de David

0: noves mexicanes. La Raquel Berrios de Buscabulla. I Galuta. El disco es Diretro Romeo. I aquestes mentires menteres. Intensitats i tars. Electrònica i elegància. Recorda qui som. Què venim a fer cada tarda aquí. I recomana'ns, com qui recomana, una assegurança dental.
1: A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta. Pista de fusta.
2: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no és tu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.

La cançó on Drake s'acosta a Licky Lee i enfusella el Follow Rivers amb l'excusa de que n'és fan en una versió pirata After Hour Remix. No la signa ningú, apareix en aquests servidors de DJs que tenim nosaltres per treballar i tu la gaudeixes a la pista. Drake, controversial però sempre efectiu, un tio que sap fer música bonica. La pista de fusta et necessita, i et necessita perquè vol que tu expliquis, marquis el relat amb el teu ball, amunt i avall de casa. Samplers de soul, de disco i d'amor, de funk junkies, more power to, sempre en volem més.

0: trompetes, saxofons i trombons, fent aquesta línia addictiva que et porta i et porta de Funk Junkies, de cintes del projecte, i aquest More Power To, no sé si és un sample on se l'han colat, però funciona la veu de la cantant, portant-nos amunt i amunt. Pista de fusta, servei de ball.
1: Ladies and gentlemen, popular demand.
2: Aquesta és la pista de fusta d'Icat amb Miqui Puig.
0: I aquesta és una increïble cançó del mestre de mestres, del Green, amb una versió feta per Simpler, el Let's Stay Together, com no ho havia sentit mai, amb aquest que loves acid up, increïble, meravellosa i seductora, clàssic de clàssics, amb un nou format.

el sampler reduït a la mínima expressió, com si fos una esferificació, com si fos un destilat. És el Lay Stay Together del gran Al Green, portat a la mínima expressió per Sampler. Kailos ha citat, i sempre si n'hi ha un n'hi ha dos. Bill Withers, remesclat per en McCabe.

0: tornarem un bravo generós al Picant de Mars, perquè Mita Gami ha fet un edit impressionant a sobre d'una clàssica, The Same Love That Made Me Love, una de l'home del tartamut d'en Bill Withers, de l'home que va deixar la indústria perquè no li agradava res del que passava allà i que va fer que la música fos eterna. Soul del bo, soul de grans quirats, bellesa màxima, la que sempre busquem per als nostres fills de fusters. Ja ho sabeu, som aquí sempre guiant una nau que porta avall. Hem de portar-la a bon port, i si el portem a bon port, la música ens servirà, perquè la música sempre saps que és la resposta.
1: Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can find me. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta, amb Miki Puig.
0: Digueu-ho junts, Picants de Mar, amb mi, Party. La festa no s'esgota, Happy Brown, Mi Capote, des de Toy Tonics, amb una d'aquelles irresistibles cançons de picar de mans.

Aviam, que no se'ns passi parada, que acabem de sentir una peça monumental. Art Pete Brown i Capote presenten Party, amb una dièresi, amb un apartat a cada lletra, P-A-R-T-A-I. Quina col·lecció de samplers, quina col·lecció de veus sintetitzades per ballar i ser feliços. La pista no s'esgota, Mark Bedo diu que I'm feeling love. I si ell sent aquest amor, nosaltres l'hem de compartir. Germans, germanes, mans en l'aire, entre el baix.

funciona. I'm feeling love. Marc Bedo ens marca una peça d'inspiració gospeliana, tallant el beat, tallant les veus i deixant que tot flueixi. Peces que han anat arribant durant l'estiu, que hem emmagatzemat, que les hem guardat i les hem volgut compartir amb vosaltres. I ara un altre clàssic revisitat. Adam Ten i Rafael es brenen, com qui no volgués la cosa. Aquest beat goes on. El beat goes on, que es balla per activa i per passiva. Ara, amb una nova versió.

0: merda del senyor. Això és el que han fet amb en Jenny Rafael, amb aquest Beat Goes On. And the Beat Goes On, l'original dels Witcher, samplejat i fumejant.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
3: Oh. Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.
0: Els plats d'un comandament, els plats de la pista de fúster, el servei dels pista de fúster, bas lògic, corrents, com si fóssim a la rave, en la recta final d'un nou dia a la pista.

l'autèntic so de la Miami Bass, una categoria, una manera de fer, iniciat a finals dels 80 i que segueixen viable, corrent i el seu pas lògic, una manera d'arribar al final d'una tarda, de l'enèsim a la pista, amb una nova temporada on nosaltres tenim molt clar que heu vingut a ballar, que voleu gaudir de la nostra música, que voleu gaudir del que tenim, d'un repertori vital que cada dia a les 8 engega a la FM dedicat la temporada 26-27 amb Miqui Puig als plats. Promet que serà bonica i excitant. Marxem amb un home que ens encanta, en Piek. Transfeld va fer aquest love song i Piek necessitava un edit. El va retallar i enganxar i serveix per ballar. Sigueu feliços, balleu. Una altra cançó d'amor, love song, és Piek, brenant-se als Transfeld, i nosaltres te la servim. Sabeu on som i el nom que tenim. Sigueu feliços, balleu, pista de fusters.

0: Escolta, Zicat. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i benvingudes al primer programa de la cinquena temporada de Les Gates. Així que, oficialment, ja portem un lustre, mitja dècada, sent la veu més irreverent d'ICAT. Per si arribes aproximadament 5 anys tard, em presento una mica amb més profunditat. Sí, ja ho ha dit la veu del principi, sóc la Mariona Batalla, tinc 28 anys, vaig començar en això de la ràdio quan en tenia 22 i segueixo amb els mateixos dubtes de llavors. Sereu prou bona? Sé comunicar? Tinc coses a dir? Què passarà el dia que no tingui més coses a dir? Però tal com s'està posant el món, crec que continuarem donant guerra, o més aviat, donant la pau que ens fa falta, un temps més. Pot ser que et soni a la meva veu o la meva cara d'esdeveniments canònics com compartir públicament el meu IVA trimestral, fer-me viral i ser fonada per defensar el dret al suïcidi a Twitter Catalunya, o per haver estat històricament la noia de Lil Dami.

probable també que m'hagis pogut veure mig despullada per internet, perquè encara que el feminisme ja no estigui de moda i ara es porti ser fatxa, invertir en criptos i el 6-7, jo segueixo reivindicant coses com la igualtat, totes les lluites de minories oprimides que puguis imaginar-te i la infinitat de coses interessants i necessàries que moltes vegades queden als marges del mass media. De fet, aquest crec que és una mica l'objectiu de les gates, donar el moment de glòria que ningú ha cedit a tota la gent i a les iniciatives una mica misfits de la nostra bonica i petita nació. És per això que, com cada any, adoptem una nova gateta per la nostra família i aquesta temporada incorporem a la Puchi, a.k.a. la Puigdemont lesbiana kawaii, perquè és una mica tot allò que ens representa. Una persona de gènere dubtós, amb una sexualitat segur dissident, passiva al llit, proactiva en les lluites socials i polítiques, una fugitiva, una presa política, famosa a Twitter, però també al seu barri, una perfecta que té passamuntanyes per anar a Urquinaona, però tots els seus complements d'higiene i cura personal són de la Hello Kitty. Tot això som una mica nosaltres. Nosaltres i les convidades d'avui, que encara no hem parlat del tema que abordarem al llarg de la propera hora, perquè això és un programa monogràfic, és a dir, que dediquem una hora a parlar i debatre sobre un tema amb diverses persones expertes o no gaire en la matèria. I avui, nenes, què voleu que us digui? No vull treballar. I l'altre dia ma mare em preguntava, però no estàs contenta? No t'agrada la feina? I clar que m'agrada la meva feina, mama, però més m'agrada estar a la platja menjant-me una nectarina a mitges amb el noi que m'agrada. Així que avui, sessió de teràpia de qualitat i gratuïta amb la psicòloga i coach Paula Folch, amb qui parlarem sobre depressió postvacacional, com gestionar la tornada a la rutina i què amaga, què té darrere tota aquesta febre col·lectiva de no voler tornar a la feina. I tancarem el programa amb la DJ Trapella, i això, nenes, de veritat que m'emociona, i m'emociona real, no és en plan de ai, quina emoció, sinó que puto ploraria perquè la Marta va ser la primera convidada del programa de la primera temporada de la història de les gates, i ha repetit cada any. Què dir-vos? Doncs és la millor i a mi m'encanta tenir-la sempre a l'inici de cada temporada perquè em dona la dosi d'energia positiva que em fa falta per arribar en aquest principi de temporada que no se sap si estàs de vacances encara o no. Així que, en fi, ens hi posem ja i punxem per últim cop cançons d'estiu. Avui us he seleccionat per començar aquest Sant Joan de Fades i Triquell que va inaugurar una mica aquesta temporada d'estiu que trobarem a faltar.

viatgem 3 anys enrere per recuperar una cançó que també va ser un himne, perquè Figaflavors no paren de fer himnes de l'estiu, i recupero aquest xalala que compartien amb el Lluís Gavaldà, que ja sabeu que és el meu sugar daddy.

0: perquè...
1: Quan la vida se'ns posa torta, ja sabeu que aquí portem els psicòlogues, perquè és el que ens agrada. Paula, com estàs?
2: Hola.
1: Què tal l'estiu?
2: Molt bé, un estiu feliç per una banda, temes familiars que ja t'estava explicant, no?, d'àvies que estan així patxutxis, bueno, sempre la vida i la mort una mica al mateix moment.
1: Contrastos.
2: Jo estic bé.
1: Les psicòlogues descanseu a l'estiu? És a dir, la gent fa vacances del psicòleg?
2: Jo és que faig... O sigui, el concepte de vacances l'introdueixo tot l'any. És a dir, jo em dedico molts espais, abans pensava que era com per desconnectar i ara me n'he adonat que és per rebre. Jo no puc estar sempre donant, és com m'encarrego molt de rebre de les meves amigues, de la meva parella, tenir espais per mi. Jo ho faig tot l'any, no necessito vacances. De fet, et diré una cosa, crec que les vacances estan sobrevalorades. Mira què et dic.
1: Bueno, és que però jo crec que anirem una mica per aquí,
2: aviam.
1: Anem una mica a l'origen de tot, que és, tornem a la feina. Jo vaig tenir conversa amb la meva mare de dir, estem tristes, no volem tornar a la feina. La síndrome postvacacional o la depressió postvacacional és una cosa, és a dir, és un diagnòstic o és més una situació global?
2: Mira, jo fins al que sé, tampoc estic especialitzada en aquest terme, però fins al que sé, la síndrome postvacacional és un terme que va néixer més de la cultura popular per descriure símptomes, malestar, aquest no vull tornar a la feina, totes aquestes tristeses, aquesta cosa que ens torna a l'hora de tornar a la feina. Depressió ja és un tema que es tracta en psicologia clínica, que necessita un diagnòstic, un tractament i a vegades també inclús farmacològic. Llavors, són dues coses diferents. Una parla més de com m'estic sentint, no? Quins són els símptomes que a mi que tinc a l'hora de tornar a la feina. Però no ho confonguem amb depressió, que no té res a veure.
1: Com podem fer front a aquest malestar de tornar a la feina? Hem de rascar una mica i anar a l'origen i preguntar-nos, és que potser no sóc feliç a la feina.
2: Mira, jo abans de buscar conclusions, que això ho fem molt, no, la nostra ment tendeix a trobar conclusions perquè és la forma de relaxar-se. La manera en què jo trobo, i que també així acompanyo les persones, és anem a veure què m'està oferint aquesta situació. És a dir, tots els símptomes que jo tinc m'estan parlant, m'estan donant informació de com jo visc la tornada a la feina. I aquí està el mirall i la porta d'oportunitat increïble de com estic vivint jo la meva situació professional. Llavors, fixa't que aquí no anem directament a buscar una conclusió ni a buscar una solució, perquè necessitem veure què és el que està passant, què ens està mostrant aquesta tristesa, aquest no vull tornar a la feina, què diu de mi, de qui sóc jo a nivell professional, de actualment com ho estic vivint, i aquí sí que obre tota una porta per anar a trobar la teva causa, que potser tu és perquè no estic alineada a mi mateixa i estic fent una cosa que no m'agrada, potser és perquè, ostres, hi han coses que he anat passant i he anat aguantant i necessito posar límits i això no m'està bé i estic aguantant i no estic del tot a gust, potser és perquè no m'estic valorant prou, no ocupi el meu lloc i no estic traient la potència i la meva essència, no? Hi han tantes coses, inclús també pot ser que això ho trobo en consulta, que és que com em costa relacionar-me, em depèn de quines persones, si tinc un tema social allà, per mi tornar a la feina és sortir del meu confort de la meva vida personal, no? Llavors, clar, necessitem cada persona que es pugui preguntar què està passant en mi, com estic vivint jo la meva vida professional, per començar a trobar quin és el seu tema, que hi ha una causa, el seu tema, no?, amb això actualment.
1: Diries que hi ha gent que és feliç a la feina i ho porta bé i va plenament i gaudint, o tothom té alguna cosa amb la feina?
2: No ho sé, jo et puc parlar de mi. Jo com he decidit viure la meva vida professional és que sigui una expressió de qui sóc. Amb la qual cosa, per mi, la feina no és com jo, és algú que torno. També tinc un negoci, és una altra cosa diferent, no? Però sí que jo és que si no poso cor en les coses que faig, no li trobo sentit, em desmotivo, no tinc ganes de viure la professió com alguna cosa que a mi em dona diners i ja. No, per mi els diners venen com a conseqüència de jo ajudar, de jo aportar, del que he anat vivint i transitant, ho poso al servei d'altres persones perquè realment puguin estar millor, no? I puguin ocupar més el seu lloc. Llavors, no ho sé, jo et puc dir com ho visc jo.
1: Hi ha una cosa, Paula, que a mi em passa, que crec que té a veure amb persones autònomes o que tenim negocis, etc, que és, a mi m'està costant tornar a la feina, però alhora no he acabat de desconnectar de la feina, perquè jo sóc la meva pròpia representant, la meva pròpia jefa, i si tiro una miqueta més enrere, quan jo agafo vacances, tinc una mena com de culpa, de la culpa del descans, de deixar de fer coses, de no ser productiva. Com pot ser que tinguem aquesta relació amb el descans, si és una cosa que tothom vol?
2: Sí, una molt bona pregunta. Sí, és com el descans ens el reservem com si fos un premi després d'haver fet i després d'haver aconseguit. No, el descans és un motor necessari en la nostra vida que ens permet produir bé, millor, no? I què passa? Que moltes vegades sí que és cert que vinculem a quan productives hem estat, amb quantes hores he treballat, en quan estic esforçant-me amb ser vàlida, aconseguir més resultats, tenir una identitat, no? O sigui, a vegades és com que no establim una diferència entre una cosa és el que jo sóc i el que estic per mi, l'altra és el que jo faig, no? Per mi, no, és també inclús sortir una miqueta de si faig, no faig, etc, sinó com visc aquest fer. Perquè jo puc estar a la meva vida personal, que en aquell moment no estic treballant, no estic penjant coses, no estic atenent clients, i puc estar pensant, perquè és algo que m'ocupa part del meu cervell i és part de la meva vida i si som empresàries doncs és el que hi ha. Ara, com ho vivim això? És que potser hem confós la desconnexió amb l'evasió i potser no és això, potser podem desconnectar però alhora fer-nos càrrec de que hi ha coses que només depenen de nosaltres i ja està bé que ho tinguem allà. Ara, el tema és si aquest soroll a tu et molesta, t'impedeix desconnectar, t'impedeix estar present a la teva vida o només saps estar molt productiva i fer. Moltes vegades aquest automatisme i aquest fer constant també amaga moltíssimes coses. Una pot ser el que et deia, no?, de la identitat. Altres són buits més emocionals, qui sap. Per això sempre el que recomano és parem i mirem, que és el que està passant de com és que ho vius així, saps?
1: Bueno, a mi el que em passa molt és que relaciono moltíssim el moment de pausa amb un silenci, que el que em fa és haver de mirar cap endins. És a dir, si no estic fent res, no m'estan passant coses, no tinc estímuls, per tant, toca mirar cap endins. I crec que és una cosa que en general a les persones que som inquietes ens incomoda o ens molesta tenir aquest moment de pausa, de dir, no com viure les vacances no com una cosa per desconnectar, sinó per reconnectar.
2: Clar. I això també mostra, no, la relació que pots tenir tu mateixa en el teu dia a dia, inclús la teva vida professional, no? Que mentre estic fent no estic sent. És com algo així, no? I aquí, amb moltes persones que he acompanyat els ha passat això, i al final també és, bueno, anem a veure exactament què és el que tens por de mirar, no? Que

0: més tot això, poder mirar què és el que estava passant, de què intentava fugir. Que a vegades, com que no fem aquest punt de parar i mirar-nos, anem amb l'automàtic i allò que ens fa por no sabem ni què és, però a banda, com que continuem fent, tampoc tenim l'oportunitat de perdre la por.
1: Clar, jo crec que contra més li dones esquenes també, sense voler, estàs magnificant i cada cop és una por més gran, no? Com no l'estic mirant, segur que és més grossa i no em giraré per a veure què és.
0: Clar.
1: I poder et gires i és una boleta molt petita.
0: Total, i al final que està amb un mateix, per mi és la base de viure una vida alineada en totes les àrees de la nostra vida, totes. I penso que les vacances ens donen l'oportunitat d'això, ja no de tant preguntar-nos què fem per tornar a la feina, d'una manera més a gust, sinó què ens passa que necessitem desconnectar i després costa tant tornar, no?
1: Uh-huh. Com,
0: quina és la relació que tinc amb mi mateix o mi mateixa, que les vacances em dona aquest espai per poder-me mirar tot això.
1: És per això que tu et dosifiques les vacances i te les vas posant durant tot l'any? És a dir, creus que cada setmana hauríem de tenir un moment, no de vacances d'agafo i marxo, però d'un moment per una mateixa?
0: Depèn de com vulguis viure. Si hi ha algú que vol automatisme, és molt vàlid. Si algú vol una vida conscient, una vida alineada, una vida on totes les àrees de la meva vida siguin una extensió del que jo he decidit, llavors sí. La relació amb un mateix és la base, és com m'imagino un cercle, no? On estem nosaltres, el jo, i des d'aquí nosaltres anem decidint en totes les àrees. No és la feina és el que ens passa, la parella és el que ens passa, sinó jo escullo quin tipus de feina, com vull viure-la, si no l'estic vivint d'una manera que a mi em satisfà, potser és moment de parar i mirar què està passant, no?
1: Mm-hmm.
0: Llavors, sí, les estones amb un mateix són la porta d'anar mirant com està la meva brúixola. Però per aconseguir això, sí que és cert que necessitem com una base de veure quins són les meves estratègies que m'impedeixen estar per mi, no? Com per exemple fer constant, estar en mode automàtic, no parant, no descansant mai. Tot això tampoc és casual, segurament són maneres que ens allunyen de connectar amb un estar amb mi mateixa. Llavors, si nosaltres mirem quines són les formes que trobem per no estar amb nosaltres, ens serà molt fàcil, molt més fàcil després poder estar amb nosaltres, perquè direm, ah, vale, això m'està allunyant d'estar amb mi. Bueno, potser puc provar-ho, de fer-ho diferent.
1: El que m'ha passat també durant aquestes vacances, Paula, era que m'he comparat amb les coses que jo veia a Instagram i crec que aquí és important parlar del FOMO, no? D'aquesta mena d'enveja, de la comparació, de l'ai, a mi m'agradaria ser aquesta persona o estar allà. I dir, primer de tot, que Instagram al final és un aparador i cadascú tria què publica. I per altra banda, que jo potser veig, jo què sé, stories d'una noia que està fent unes vacances d'aventura, que està viatjant, però si em paro a pensar i m'atenc a mi mateixa, potser jo no necessito fer aventures ni necessito descansar. Com lluitem contra aquesta cosa que almenys per mi és gairebé inevitable de comparar-nos?
0: La clau, no lluitar. Veure que la comparativa és, al final, de nou, és la porta d'entrada. Igual que el malestar, la tristesa i el no vull tornar a feina és la porta d'entrada, no? Són senyals que ens fan dir, ei, pico la porta, hi ha algú que puc mirar què m'està passant amb això, no? O sigui, al final la comparativa ens mostra alguna cosa i és la manera de tornar a nosaltres mateixes, no? És, vale, què diu de mi això? És que jo vull aquell viatge a Tailàndia que veig d'aquesta tia? O realment el que m'està mostrant és que no tinc una vida tan guai i que potser necessito revisar? O potser necessito empoderar-me en la meva capacitat de decidir, perquè ara mateix no estic com escollint molt, potser m'he deixat portar i la meva vida tampoc és que m'apassioni perquè la veig lineal i potser és moment de fer canvis. Clar, hi ha moltes coses aquí, però el primer és, utilitzo la comparativa per veure què m'està dient això de mi.
1: Clar, és que aquí hi ha una cosa molt forta, que és que al moment vacances, tant el moment vacances com el moment tornar a la feina, crec que és un punt en el que és molt probable que molta gent faci. Crec que no soc feliç amb la vida que porto. Com es fa front Paula, un pensament

0: tan heavy i que et fa reestructurar absolutament tot.
1: Jo primer qüestionaria això, ¿vale? Perquè el no soc feliç és, hòstia, amb res de la teva vida, perquè potser tens un gat, parlant, està en aquest programa, i amb el teu gat estàs plenament feliç. És a dir, ojo amb aquestes conclusions i aquests analismes de no soc feliç, perquè potser... estàs intoxicada de la tristesa i de la resistència de no vull tornar a la feina, però la ment deixa de banda que potser amb les meves amigues estigui increïble, amb la meva família també i amb la meva parella també, qui sap, no ho sé. En cas hipotètic que hi hagin àrees de la teva vida que no estàs feliç, el tema és, vale, no m'enganxo aquesta etiqueta, perquè llavors ja és com que em victimitzo en comptes d'ocupar-me'n. És com, què és aquest? O sigui, jo el que recomano és, per exemple, àrea professional, no estic sent feliç a l'àrea professional. Ok, què és exactament el que no està alineat amb mi? El que jo, si pogués escollir, escolliria diferent? Què és el que no m'apropa a la felicitat? Que teòricament tinc clar el concepte, que també és moment de revisar què vol dir felicitat, no? Llavors, quan nosaltres anem desengranant, anem veient que potser aquest no soc feliç és que, potser necessito posar límits, potser vull viure en un altre lloc i ara mateix estar aquí a ciutat fent el que faig no m'omple, potser descobreixo que no estic traient prou la meva part creativa, m'ho invento, cadascú lo seu, no? Potser és que tinc un impuls de, no sé, creatiu, que amb tot l'automàtic de la meva feina no estic traient, qui sap, no? Llavors, vale, quan tinc clar què és allò, obro l'oportunitat de què puc decidir diferent. Però primer sempre per mi és, hi ha alguna cosa que no em dona felicitat, vaig a mirar què està passant. Quan miro què està passant, reconec que hi ha alguna cosa i quan la trobo, obro la possibilitat a decidir diferent. Llavors, clar, això potser sembla algo supercomplicat, que jo ho entenc, hi ha persones que fent-se aquestes preguntes o inclús escrivint-les troben respostes, hi ha qui necessita un acompanyament perquè sigui més fàcil trobar aquestes respostes. Però inevitablement el que no ens salvem és que aquestes respostes venen d'una mateixa i això és l'interior de cadascú. Necessitem aprendre a escoltar-nos i aquesta porta d'entrada al final també sigui com una manera de viure, perquè per mi hauria de ser això sempre, no? De, com estic amb això? Estic ok? Com em sento amb això?
0: Clar, creus que hauríem de fer més autorevisions o autovisites de com està el nostre entorn en general?
1: Sense tornar-nos bojos, perquè no soc gens... no defenso gens aquest anàlisi eternum, no? de la teràpia, i soc psicòloga, o sigui, jo al final el tipus de psicologia que a mi m'ha anat molt bé i és el que jo ofereixo és psicologia per ocupar més el nostre lloc, per reduir la distància entre la dona que ara mateix estem sent i la dona que en el fons sabem que podem ser o com podem viure, no? Jo ajudo exactament en això. I això implica una revisió. El que sí, per mi, és clau i canvia molt la manera d'estar en el món en totes les àrees de la nostra vida és estar molt més a prop, no tant en el que ens diu el nostre cap, sinó el que ens diu el nostre cos. Com em sento? O sigui, quan hi ha un no vull tornar a la feina, segurament com el nostre cos no té l'impuls del desig d'anar-hi, no? És com que es queda més així. O inclús la tristesa, vale? Doncs això és una informació tan valuosa que ens estem perdent. Si ens enganxem a dir, no sóc feliç, llavors m'enfado i no respiro, o ja em quedo aquí. No, és com anem a escoltar aquesta tristesa. Perquè la tristesa ens està dient coses. Hem d'entrar allà, no per quedar-nos-hi. No, perquè tu puguis connectar amb la teva capacitat de decisió, perquè la tristesa et dona la porteta i la perla, que és aquella informació que ara mateix no estem veient. Llavors, a partir d'aquí s'obre l'oportunitat de decidir.
0: Creus que segons on se't col·loqui l'emoció ens està dient una cosa o una altra? És a dir, si ho tinc més al pit és potser més pena, si és més a l'estómac és més una ansietat i que és més por... O el malestar en general ja ens està dient coses.
1: Jo sóc partícip de que allà on tinguis l'emoció, la tinc a l'estómac. Ok, escolta-la i respira-la i mira què està dient això, com si la tens al pit. És a dir, treballo molt en el moment el meu cos m'està mostrant d'aquesta emoció. Per mi tot això és molt més incert, perquè implica aprendre a relacionar-me amb les meves emocions, amb el meu cos, amb com estic vivint jo les coses, però és una manera molt més empoderant, perquè no està el meu cap filtrant tota la informació. Perquè si jo, per exemple, ja aprenc que la meva tristesa d'aquí és més relacionada amb angoixa, m'ho invento, no està passant, però clar, jo deixo de tenir l'oportunitat de connectar amb aquesta tristesa, de relacionar-me amb ella, de donar-li un espai i de descobrir quina informació em dona, amb la qual cosa deixo de tenir capacitat de decisió. Saps?
0: Vale. Clar, ara hi haurà gent que estarà escoltant el programa dient: necessito tenir un moment de connexió amb mi mateixa per posar en dubte totes aquestes coses de les que esteu parlant. Quin exercici bàsic recomanaries a algú que diu: necessito tenir un moment amb mi mateixa i ubicar en el meu cos on tinc l'emoció, què m'està dient, i prendre decisions al voltant d'això?
1: Mira, doncs agafem amb el tema de la tristesa i el no voler anar a la feina. Llavors, cadascú aquesta tarda o quan sigui pot fer-ho de dues maneres. Vaig a donar dos. Hi ha gent que li agrada molt escriure, llavors, ok, amb aquestes, amb les preguntes que vaig a fer, doncs que agafin un paper i un boli, que comencin a escriure. Primer escriuen les preguntes, i el tema és, primer de tot, aquesta tristesa on la sento? Sí, ara mateix sento la tristesa de no vull anar a treballar, o és algo residual que ja m'he inventat, saps? Perquè lo interessant és treballar amb l'emoció, relacionar-me amb l'emoció quan està passant. Llavors, si ara jo sento la tristesa, que estic molt trista, que no vull anar, que em fa molta mandra aquest període nou, vale, on sento la tristesa? I li pregunto a la tristesa, que això és com algo molt, molt diferent també: què m'estàs dient?
0: Què m'estàs dient vol dir coses concretes, tipus: la meva tristesa m'està dient quina mandra tornar a la feina, això no m'agrada? O què m'estàs dient de què, per què has vingut?
1: Què m'estàs dient, de què m'estàs informant, no? Per exemple, una altra pregunta que ens podem fer també, si la gent la vol apuntar, és: la tristesa ens informa de pèrdues. Si ara mateix em sento trista, quines pèrdues són les que estan presents en aquest moment, en la meva tristesa? Què sento que estic perdent tornar a la feina?
0: Per exemple, temps lliure, relació amb la família, perquè ens hem estat veient molt durant aquests dies. Apuntar totes aquestes coses.
1: Apuntar totes aquestes coses. Perquè si jo sé que això ho estic perdent, per exemple, el temps de passar moltíssim la llibertat de fer realment el que vulgui, vale? Això que ens dona? Ens dona l'oportunitat de dir, vale, si això per tu és important, tenir temps per fer el que vulguis, què pots decidir? Canviar, modificar, per introduir aquests moments de fer el que vulguis a la teva vida. Per exemple, o sigui, clar, al final l'interessant és treballar persona a persona. Però fixa't que aquí el que estem fent és, a través de l'emoció, estem mirant què està passant, amb la qual cosa ens dona l'oportunitat de decidir diferent. Llavors ja no em quedo enganxada amb l'etiqueta de no estic feliç, per exemple, no? Això serveix moltíssim. És per a altres persones que tinguin molta relació amb el seu cos, poden plantejar-se aquestes preguntes sense necessitat d'escriure-les. Però escriure-les en general va molt bé, funciona molt.
0: A mi el que em ve d'escriure-ho és que després ho puc revisitar en perspectiva i dir: la Mariona del passat estava molt putejada, com que bé que estic ara.
1: Clar. Exacte.
0: O sigui, és una manera de dir: estic molt més ubicada ara.
1: Totalment. Clar, i aquesta paraula és important, estar ubicats. Llavors, si nosaltres anem en pilot automàtic i no fem aquest exercici, doncs el que ens passarà és que potser aguantarem coses i o patarem, o és que estarem vivint una vida totalment desalineada. Llavors, tot això, de nou, no és per quedar-se amb l'anàlisi, sinó per connectar amb la nostra capacitat de decidir. Sempre l'emoció és el pont perquè cadascú recuperi el seu poder. I què vull fer amb això? Una vegada he vist com estic vivint la meva vida professional.
0: Per tant, Paula, diries també que potser la tornada a la feina, per sorpresa de tothom, de sobte pot ser una porta d'entrada cap a nosaltres mateixes i fer un canvi a la vida?
1: Absolut. Absolut. I que moltes vegades a mi em venen persones i és que no sé si el problema sóc jo o és la feina. Dic, mira, abans d'anar a la solució, que he de canviar tot. No, no, és que potser canviar com ho estàs vivint, des d'on ho estàs vivint, ja està. O sigui, no anem a la solució. A vegades són coses molt més senzilles, però com no estem acostumats a estar amb nosaltres i a treure aquestes conclusions i a saber veure què passa, clar, ho desconeixem i potser ho dinamitem tot. No cal. És que potser un canvi fort ja és començar a mirar què, com estic vivint la meva vida professional, com perquè senti tristesa i no vulgui tornar a feina. Uh-huh. Perquè hi ha una altra cosa que també passa, i encara no ha sortit al programa, és qui sóc jo quan estic de vacances, qui sóc jo modo estic a la feina. Que yeah. Moltes vegades aquesta pèrdua és que deixo una versió de mi enrere, perquè clar, jo professionalment em visc modo productiva, fer tot el dia, modo executiva, no hi ha espai pel fluir, per el plaer, per donar-me cada dia coses que a mi em facin il·lusió, no? Llavors, es tracta d'anar fent que aquesta distància entre la dona que som quan estem modo jauja i la dona que som laboralment la puguem anar com escollint més, que no hi hagi una distància tan bèstia. Això, per exemple, és una de les respostes de com estem vivint la nostra vida professional. O sigui, un dels motius, que moltes vegades passa això. I quan ho alineem i la dona escull qui vol ser sempre, els problemes, la tristesa i el no vull tornar a la feina s'acaben.
0: Clar, perquè és una decisió que estàs prenent des del cos i des del que tu vols.
1: Clar, t'estàs mirant, estàs reconeixent què està passant, estàs escoltant el teu cos, estàs sapiguent pillar bé la informació que et diu totes aquestes emocions i estàs decidint.
0: Doncs em quedo amb això, Paula, amb el poder de decisió i connectar amb aquest poder de decisió, perquè sí. Moltes vegades jo sento que, si no sóc conscient de la capacitat que tinc de resoldre coses.
1: M'encanta.
0: I entrem en pànic. I jo sóc d'aquestes persones que ho hagués dinamitat tot i diria, deixo la feina.
1: No.
0: Quan potser no fa falta.
1: Va. Abans d'anar-te'n a la solució, anem a mirar què està passant. I jo em quedo amb el teu canvi de és que t'ha canviat l'energia i tot, eh? Aquest punt, quan estem connectats amb la nostra capacitat de decisió, sentim més energia vital, dormim millor, tenim més autoestima perquè decidir ens empodera i, sobretot, perquè estem decidint en la relació amb nosaltres mateixes i la feina, al final, és l'excusa. Així que, vamos.
0: Setembre, més de noves oportunitats. Paula, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, com sempre.
0: Ens quedem amb una cançó d'Estopa, Vacaciones, per donar-nos encara un xute d'energia més gros. I, bueno, ara ja, la guinda del pastel, que serà la DJ Trapella, que ara, res, uns minutets i la tenim amb nosaltres.
2: Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentido como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen, buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en ranas.

0: que volem totes, i si no, mira, tothom vol Toto de Loca, i si no, ets que tu ets la Toto de Loca.
1: Exactament.
0: Marta Trevella, com estàs?
1: Què passa? Benvinguda de nou.
0: Escolta, descansada, no descansada?
1: No descansada, però bueno, no passa res. Aquí ja, estem,
0: a tu. Jo no sé d'on treus energia, tia.
1: Jo tampoc. Jo crec que deu ser o el TDA o alguna mena de cosa rara que deu tenir el meu cap.
0: I vamos con todo.
1: Sí.
0: Escolta, avui, o sigui, preparant el guió pensava, tornada a la rutina i dic, quina és la rutina de la Marta? O sigui, tens rutina?
1: Bueno, a l'estiu la perdo una miqueta, la veritat, perquè depèn del dia, però bueno, la rutina també és com un, bueno, està fortíssima, perquè he de carregar, descarregar equips, furgos, vamos, perquè ara anem amb uns pantallots LED, una locura, eh?
0: Increïble.
1: I, bueno, aquí descargant a muerte i dormir volo, bastant així, i menjar clar, algo.
0: Però tu, quan me'n recordo, menjar alguna cosa. Tu també tens l'abisme aquest de les feines de temporada, o sigui, d'estacionalitat, que és, venga, ara l'estiu, a tope, no dormo, arriba l'octubre i fas...
1: No, la veritat que la feina de DJ s'aguanta fins la castanyada. És el novembre, desembre, gener, febrer, que està bastant ahí la
0: cosa. Sí, però tens Cap d'Any.
1: Sí, se salva per Cap d'Any i Nadal una mica. Però al novembre, si t'hi fixes, no surt ningú. Tothom està d'exàmens, plou, fa fred,
0: yeah.
1: No ve de gust sortir. Al gener, la cuesta d'enero, i al febrer igual, la gent està fatal, tal, d'esto. I al març, venga, primavera un altre cop.
0: Clar, o sigui, tu també tens el pànic aquest dels autònoms de la gent de buida, que és... Que bé, agenda buida, puc descansar? Que horrible, agenda buida, soc precària i pobra.
1: No gaire, perquè al final sempre acabo buscant alguna cosa o trobant alguna cosa, perquè també amb el programa de ràdio, al final, doncs mira, com que cada setmana hi ha lio.
0: Ja.
1: Per alguna cosa o una altra, sempre hi ha alguna cosa. Llavors, amb això estic una mica tranquil·la.
0: Abans del programa de ràdio, tu m'has de treballaves?
1: Sí, jo vaig estar treballant primer en un laboratori a Vilassar de Dalt.
0: Perquè ella és biòloga, està clar. Nuestra perfecta.
1: Aquí mocatriz, model, sí, sí, cantant d'actriz, sí. Lo que sea. I després vaig estar al CatSalut el temps de tota la pandèmia gestionant
0: no.
1: El Covid. Sí, sí, l'oxigen.
0: Fort.
1: Perquè a més, justament quan va ser la pandèmia, estava fent un màster de virus i bacteris. Llavors em va anar pel pelo. Va ser genial.
0: Vinga, no volies pràctiques? Una pandèmia mundial. A veure si funciona.
1: Me'n recordo perfectament que a classe ens van dir, bueno, aquesta soca de virus, el Covid, que és el coronavirus, tal, no sé què, va, aquesta ja fa molts anys que no surt res, segurament no torna. Pum!
0: Ai, no, típic de, no entra a l'examen. Toma de l'examen. Clar, aquí hi ha aquesta cosa de... viure com un fracàs el fet de tenir dues feines o, per exemple, que per, qui va ser? L'Edu Esteve, que va venir i que després d'Eufòria va tenir com un moment superàlgid, però ell ha hagut de tornar a la seva feina d'abans. I no se li cauen els anells, però sí que és molt normal que nosaltres com a persones ho visquem com un fracàs.
1: Per què? Perquè no hi ha consciència de classe, Mariona.
0: Ara va dir, què li diries a una DJ que està començant o que comença a tenir un moment de davallada i ha de tenir una feina alternativa?
1: Pues que segueixi disfrutant de la música, que al final és el que ens fa felices i que por les precàries. I ja està, i que no passa res, i al final, tio, orgull de classe treballadora, ja està.
0: Ja, és que no... Por les precàries.
1: Por
0: és que
1: les
0: no,
1: precàries.
0: Ja no puc dir cap altra cosa. I tens... Jo avui estic en moment compartir, eh? Tens, Marta, la culpa de deixar de treballar? Sí, la culpa de no ser productiva?
1: Sí, tio, un montón, eh? És el que m'està costant més, però que crec que aquest any estic bastant connectant amb el descans. Però és complicat, el fet aquest com de... em fa por dir que no a algo perquè després igual perdo oportunitats. Encara tinc allà el run-run aquest de no agafar-ho tot, perquè ja començo a posar límits, però sí que encara és com un... Bueno, em veureu uns quants cartells, perquè...
0: Bueno, és que a mi em passa por las precarias, que és... jo no em puc permetre dir que no a tot el que m'agradaria dir que no.
1: Clar.
0: Perquè sóc pobra com una rata.
1: Ja. Yeah.
0: I és com...
1: S'ha d'aprofitar la tirada, vull dir, si et donen l'oportunitat, però clar, també és com un... Bueno, estaria bé no treballar 25 hores al dia i dormir una miqueta, no? Aquestes jornades de 12 hores durant un mes. Bueno,
0: estàs com...
1: Ni mig normal, però bueno, estem normalitzant unes coses que jo crec que... Que ole, ole, perquè...
0: Que ole!
1: Què t'he de dir? Si a més d'aquí un any i pico el perro pobret se n'anirà a la merda i vindran els de Vox...
0: Ja, ja, això serà
1: com
0: fort.
1: A l'eclipse, cara al sol.
0: És que això... O sigui, el moment...
1: Em van agradar bastant les teves stories de l'eclipse. Molt bé.
0: Bueno, faixes cara al sol aquell dia. Parlant de fracassos, Marta, què va passar amb la crema? Recordem que va ser una iniciativa que portaves tu amb el Surda i que eren una mena de... moment discoteca showcase per artistes locals i de sobte es va deixar de fer. Això forma part del declivi de les sales de concerts
1: 100%.
0: I de la programació en sales en general?
1: Bueno, i també de la festa, tio, i de la festa entre setmana. Poc se'n parla, de que la gent està sortint cada cop menys... El que abans es feia el Nasty Mondays, tio, te'n recordes? Que
0: era
1: allò?
0: Havia... A la Polo hi havia Nasty Mondays, sí, Crappy Tuesdays, després hi havia Sound System, no sé si era els dimecres o els dijous.
1: Sí, els dimecres, sí, sí.
0: Ja no hi ha res d'això.
1: La penya, si surt entre setmana, surt dijous.
0: I era el dijous penya... universitari, juernes.
1: Clar, el juernes aquest i dijous universitari, pel cul tothom. Però la penya de més de 25 anys no surt entre setmana ja. Bueno, ja no surten ni els divendres. De fet, els divendres es nota moltíssim,
0: Tampoc, els divendres?
1: No, tia, els divendres està costant a molts llocs, algunes sales estem fent allà, 100 persones, no arriba, yeah. I la pista mig buida i quasi tothom superpetitó. Vull dir, la penya de més de 25 surt els dissabtes. Sí, surt, perquè és que ara s'estan posant un munt de moda les festes aquestes de fitness i... Què dius? Esteu malalts? Vull dir, el dia que jo hagi de punxar fent burpees,
0: yeah,
1: ho deixo.
0: És que crec que estem caient, sense voler, perquè s'està com hiperromantitzant,
1: sí,
0: en una obsessió per el fitness, perquè ara de sobte tot té proteïnes. L'altre dia veia que venien, em sembla que era formatge, i posava full proteïna, i era com...
1: Però el formatge de per si ja té full proteïna.
0: Ja és full proteïna, però que estan fent com màrqueting a través d'això, i és com... Penya, permeteu-vos despilfarrar, menjar malament...
1: Drogar-vos? No!
0: La putxi, tapa't les orelles. No, putxita, això no.
1: Talleu això.
0: No, la nostra gateta no diu aquestes coses. Psicofàrmac, sí.
1: Ah, vale, això sí.
0: Perquè està boja...
1: Per les boges.
0: Està boja mai ha de passar de moda. Sigueu unes boges. Però això, una mica esbojarrades, nenes. No passa res si un dia no vas a entrenar i no et prens la teva dosi de proteïna. O sigui...
1: Com que està molt més de moda també quedar-te a casa mirant el Netflix, que no surti una mica de festa. I, tio, que parlant de la cultura aquesta de consciència de classe, l'oci també forma part de la consciència de classe i és un dret superimportant a reivindicar, penso.
0: És que, de fet, jo et diré una cosa. En el moment en el que ens prenen una mica l'esbojarramenta...
1: Ja està, venudes al sistema.
0: És que et diré una cosa. Negacionista de les coses. No, però... Eina de control social.
1: Sí.
0: Ens prenen l'oci, ens prenen la cultura i ens prenen aquests espais en els que nosaltres som una mica crítiques, boges, ens ajuntem amb les nostres amigues.
1: Clar.
0: Si no estàs fent vacancetes i sortint a festa, és que no tens espai de desconnexió i, per tant, ets víctima del sistema hipercapitalista tota l'estona.
1: Que se te'n vagi la olla un dimecres i puguis allargar una miqueta la nit, no? No sé.
0: Agafa una baixa quan no estàs malalta. Jo què sé, tia. Por les
1: loca.
0: Clar, però tingues moments d'embogimenta.
1: Sí.
0: Escolta, embogimenta com aquest, terrinetes al sol.

0: Això que sentiu és un himne de l'estiu d'Auxili amb la nostra convidada d'avui, la DJ Trapella. Escolta, la mètrica, la Lorna, aquestes perfectes, que tampoc n'han inventat res, perquè ja teníem Batguial, la Zoe puta sempre, la Taichu, la Tokisha. Marta, ens falta marranitat a Catalunya.
1: Oi que sí? Tio, és que estic farta de les cançons de La Costa Brava, tu i jo
0: on
1: en una caleta.
0: És que a mi, catalanes?
1: A mi no em representa. A mi em representa, pues, això, llevo 3 gramos en el toto, el que... Bueno, no, això no em representa, en veritat, no em trobo gens.
0: De... Pues jo que sé, de pan de massa madre, no passa res.
1: O sea, no em trobo gens, eh? Jo aquí reivindicant les drogues quan...
0: No, però...
1: Sin ser yo nada de eso.
0: Però ja no reivindica les drogues, perquè des d'aquí no farem apologia de res, però si una mica aquest punt de ser una tia marrana que surt de festa, sí, que li pela tot una mica, com prou ser una tia pulcra que s'enamora... Ai, no!
1: Que s'enamora cada que és, no.
0: Mira, primer
1: no,
0: de tot...
1: No he anat mai a Cadaqués.
0: La meva família no té casa a Cadaqués.
1: Oi?
0: I la Reus està caríssima.
1: No es pot.
0: És que no.
1: I la Benzina també. Tia,
0: on ha quedat baixar a la plaça del barri a menjar-se un polo flash...
1: Una Tijuana, tia.
0: I menjar-se la boca amb el cani de la plaça.
1: Clar, perquè després et posi els cuernos amb la primera que veu.
0: És que
1: tia... És una experiència estiuenca que la gent s'està perdent pel FOMO aquest d'anar a veure la Costa Brava. Pues no.
0: És que on tia, és una cosa...
1: O Lloret.
0: Ja, i samarretes de I love Costa Brava.
1: Sí.
0: És que a mi és una cosa que m'ha passat durant aquest estiu que era que he comparat molt les meves vacances amb les de la gent. I m'he adonat que les meves vacances són poc instagramejables. Però no deixen de ser vacances.
1: Claro.
0: O sigui, visca fer un gelat amb la mama a la plaça de baix de casa.
1: Visca baixar al pueblo dels teus avis allà a Albacete.
0: Viva Albacete.
1: Sí.
0: És que visca.
1: Visca les
0: Marta,
1: carnegues, tia.
0: Què podem fer? Perquè és que no em puc creure que siguem tu i jo les úniques guarres de Catalunya. O sigui, no pot ser. Llavors, crida a les guarres. On sou?
1: On sou?
0: On sou? Perquè no feu música, perquè no sortiu al carrer, perquè no feu contingut en blanc.
1: Està prohibit dir coses explícites en català? Mentida. Per què només ho poden dir la Lorna i la Mètrica?
0: Que la Mètrica valenciana, o sigui...
1: Exacte.
0: Però o sigui, jo necessito que surti una referent de marrana.
1: Totalment, totalment. Hi ha intents, però és que no s'atreveixen a dir certes coses.
0: Ja, yeah. Qui diries que està allà com... És que picant la porta?
1: Estava la Lil Aiden, tio, per exemple. Però, ai... No, hi ha coses que les diu com molt guais, rotllo... Sí, pulcre. Però, ai, és que falta això, falta una mètrica, tio. Algú que s'atreveixi a dir guarrades amb majúscules i sense pèls de la llengua.
0: I gent que no tingui por a no sonar a ràdio, tia. Ja.
1: I que,
0: no...
1: Sí, que ens representi a totes les marranes, no sé.
0: És que, marranes de Catalunya, això és una crida.
1: Svetlana, també, no? Svetlana, però és que també són... ho posen molt de color rosa.
0: Ja. Yeah.
1: I amb purpurina. Volem menys purpurina i més...
0: Menys filtre.
1: Mugre.
0: Menys filtre. Digueu paraulotes. És que sí. No passa res. Escolta, Marta, abans de marxar, et poso una altra cançó. Oi, DJ Capel!
2: Ui, DJ Chosen. Acaba na escola fazendo lição.
0: L'has hagut de punxar, aquesta cançó?
1: No, me l'he baixat, però no l'he punxat gaire, la veritat. Sí, m'agrada molt el rotllo aquest baile funk i tot el carioca i tot aquest Brasil. A la gent no sé per què no li cunde gaire dins de la música pop, és més potser de discoteca, més de club.
0: Ja.
1: Però a mi m'encanta aquest rotllo, eh?
0: Lo important és, what the fuck és el 6-7?
1: No ho sé, dímelo tu.
0: O sigui, m'estic tornant en el meu pitjor amic, que és un boomer calvo.
1: Ja, tia.
0: Un boomer calvo que no li fa gràcia el 6-7. Però és que, perdoneu, mal cor, no l'entenc.
1: Jo
0: no sé si és una cosa tampoc absurda que no he d'entendre.
1: Crec que és algo absurd que no s'ha d'entendre. Però... algo que fa risa.
0: Però per què fa risa?
1: No ho sé.
0: Parlant, per què 6-7 fa risa, però... 3-4 no fa risa.
1: ni 9-11 tampoc, no?
0: És que estic, vull dir, estic fent el ridícul de la meva vida, però sóc una boomer.
1: No sé, 6-7, pues jaja.
0: Clar, és, jo a vegades dic en plan, és que no seré l'única que no li faci gràcia.
1: Jo és que crec que no parlo gaire amb menors d'edat, perquè no sóc rapera, suposo. Llavors...
0: Cosa que està bé, no parlar amb menors d'edat.
1: Llavors, no ho solc tractar a la meva vida. Rotllo, yeah. Ningú de més de 25 anys parla d'això. Llavors, yeah, no. Crec que no convisc.
0: Però, tia, el teu públic en algun moment hi haurà un relleu generacional i...
1: Ja, però crec que... Bueno, sí, els adolescents encara, però no sé. Jo crec que és com algo que... De fet, jo crec que ja està passant de moda, eh?
0: Sí?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Bueno, ara ja el rotllo farmejaure.
1: Exacte, ara ja estem en una altra movida.
0: Què n'opinem, tia? Jo tinc sentiments trobats, eh?
1: A veure, abans, a la nostra època es quedava per fer patades voladores a parcs, o sigui...
0: Ja. Yeah.
1: No me jodas.
0: O sigui, jo tinc el punt aquest de... Deja los niños que camelen.
1: Sí.
0: Però alhora penso... No ho entenc.
1: A mi, la veritat que jo crec que abans fèiem coses molt més tòxiques, per tant, pa'lante.
0: Sí.
1: Oi?
0: Ja.
1: No sé.
0: Mira, nenes, i amb això acabarem el programa, Marta. Prefereixo que les nenes surtin a farmer a l'aura a que fossin fatxes.
1: 100% d'acord, tia.
0: Perquè ser fatxa és zero aura.
1: Exacte. I tenir consciència de classe te'n dona.
0: Ah, 100%. Por la precària. Marta, tanquem programa amb... Fes-nos una mica d'espoiler del teu programa.
1: Res,
0: que tornes pues, aquesta setmana també.
1: Exactament, pues aquesta setmana ja podeu començar el fin de puta mare amb els millors temazos, la mètrica i la Zou incloses. Per tant, si algú vol una mica de marraneo, ja sap on connectar-se. Els boomers també són molt benvinguts. Sempre faig un programa especial per boomers.
0: Ai...
1: Perquè m'encanta la seva música. Per tant, esteu dins totes. Totes.
0: Doncs ens quedem amb això. Marta, merci per venir. Ens veiem temporada que ve, si ens renoven.
1: Eso.
0: Bona nit.

0: Escoltes ICAT. Generació digital.
1: Comencem una nova temporada del Generació Digital, la temporada dels 25 anys. Parlarem i molt de la nostra història aquest any. Generació Digital, abans Game Over, va començar l'any 2002. Va néixer quan jugàvem encara amb la PlayStation 1 i feia molt poc de la Play 2 i s'acabava de llançar la Nintendo GameCube. Som el programa de videojocs de la ràdio pública i no ens enganyem, és com un petit miracle que portem tants anys. Estem contents d'haver acompanyat la indústria del videojoc i, sobretot, el videojoc en si, tot aquest temps. Generació Digital comença en un moment convuls i de crisi pel videojoc. Continuem jugant, però els que s'hi dediquen estan passant per una època de canvis. Ho continuarem explicant tots els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.
0: Star, Elisabet Sánchez, Víctor Mame, Albert García.
1: I també moltes gràcies al Dani Jiménez per estar a la cura de la part tècnica. Eli, Star, Albert, com esteu?
2: Molt bé.
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Molt bé, doncs mira, una temporada més, eh? Escolta'm.
2: Qui ho havia de dir, eh?
1: Qui ho havia de dir?
3: Sí, sí, sí. Anar fent, mira, escolta.
2: Sí, anar fent.
1: 25 anys, és la temporada dels 25, diguem-ne que els 25 els farem el juliol de l'any vinent, però anirem apretant, eh?
2: Clar, tema... és una temporada que s'ha de celebrar des de l'inici.
1: Exacte, sí, sí, sí. Vacances bé?
2: Molt bé, les vacances sempre van bé.
4: Sí? Sempre van bé.
1: Sí? Sí. Molt bé, heu passat molta calor, imagino, no?
2: Això sí. Bueno, hem intentat anar a llocs que no fes tanta calor.
1: Ah, molt bé.
2: De fet, he buscat llocs que no hi hagués turistes ni fes calor.
3: Això a la banyera.
2: No, n'he trobat.
3: Jo me n'he... A la banyera, la banyera de casa, aquí a casa meva, almenys, hi ha molt poca gent.
2: Jo me n'he anat...
3: I s'està molt fresquet.
2: Una setmana a França, a una zona que tothom ens deia, què nassos feu aquí? Sou els únics.
1: Els únics, eh?
2: Els únics que no sou francesos, i la veritat que molt bé.
1: Bueno, doncs molt bé. Oients, com us han anat les vacances? Sabeu que tenim el telegram.me/generaciodigital, on ens ho podeu explicar si voleu. És un grup on anem posant, doncs, els programes que anem publicant, que això està bé, i que té vida pròpia, una vida pròpia, que és veritat que li donen vida uns, potser si de 300, unes 10-15 persones que són superactius.
4: Oh, i tant, i ja estan generant debats, sí. Dia sí, dia també.
1: Però són debats que hi acaben, o sigui, sembla que dius, ui, s'enfadaran, però no s'enfaden, continuen. No,
4: continuen.
1: Sí, sí. Molt bé, gràcies, oients, per això, donar-li una mica d'alegria a aquests... doncs aquest grup de Generació Digital. Nosaltres, avui us explicarem algunes coses que doncs, farem aquesta temporada. Una d'elles és, us ho expliquem ja per primera vegada, i és que, com sabeu, aquesta temporada, a l'octubre, hi ha la Barcelona Game Fest. Saga Game Fest. Sí, m'he d'acostumar encara.
4: Saga Barcelona Game Fest.
1: Val, Barcelona també hi és, eh?
4: També hi és.
1: Val.
4: És que és la fusió,
1: sí, sí,
4: de tres esdeveniments.
1: Exacte.
4: Del Saga, del
1: Barcelona
4: Game Fest,
1: sí,
4: i ara deies la Retro Barcelona.
1: Molt bé. Doncs el tema és que el Carles García, que és el director de la Retro Barcelona, mm-hmm, i que també té a veure, doncs, evidentment, amb aquesta nova fira, ens ha convidat a una conferència, ja us ho confirmarem, dia i hora, per parlar precisament dels 25 anys de la Generació Digital.
2: Wow. Que bé.
1: Una conferència on hi haurà algun regal.
2: Això no podia faltar venint de la Generació Digital,
1: exacte.
2: Eh?
1: I que serà com un petit programa de ràdio, però diferent, evidentment, i on explicarem anècdotes i històries que han passat en aquests 25 anys, que són molts. Abans parlàvem amb Albert que vull dir, han passat moltes coses en aquests 25 anys.
4: Moltes coses, molts videojocs. Jo recordo quan vàrem començar no hi havia xarxes socials, mm-hmm, directament.
1: Sí.
4: Enmig d'una de les temporades va sortir el Facebook, directament.
1: Exacte.
4: Hi ha una cosa que es diu Facebook i una que es diu Twitter.
1: Sí, sí.
4: I ja no parlem dels videojocs. Mm-hmm. Ara estàvem recordant que dels primers programes del GD de la primera temporada va sortir el Grand Theft Auto Vice City de la Play 2, i ara sortirà, que tothom l'està esperant, el Grand Theft Auto 6, i els dos tenen lloc a la mateixa ciutat de Miami, no? I han passat 25 anys entre un i l'altre. Brutal.
1: Tu fa 25 anys, Star, eres molt jovenet, no?
3: Jovenet, 25 anys ja pesen, 25 anys, o sigui, quan ja pots votar i tot, 25 anys.
1: Exacte.
3: I veure el qual.
1: Sí, és veritat.
4: Jo quan vaig veure l'Star la primera vegada fa 25 anys,
1: ai, mira,
4: pensava que era una persona que venia del futur.
5: Què dius ara?
3: Bé, sí. Bueno, fa, bé, el, fa.
2: El look era bastant així.
4: El look era que una persona que venia del futur. Sí,
3: sí. Vaig i vinc, vaig i vinc.
1: Jo la primera vegada que vaig veure l'Star va ser abans que comencés, ell potser això no ho sap, abans que comencessis el Generació Digital, però que jo ja sabia que existies perquè seguia alguns foros.
3: De les News.
1: Exacte, i et vaig veure, saps on? No sé si l'hem mai.
3: Al País.
1: No.
3: No.
1: Sí, pot ser, però...
3: Ja ho sé, a una pressió en turca.
1: No, va ser a Mercat de Sant Antoni. I anaves acompanyat d'una altra persona. Molt ràpid.
3: Mercat de Sant Antoni, vols dir?
1: Sí, sí, eres tu.
3: Ostres, doncs devia ser l'únic dia que vaig anar.
1: Sí?
3: Sí, perquè he anat poquíssim.
1: Ostres, igual
3: de veritat, confós. De veritat, he anat molt poc al Mercat de Sant Antoni.
1: Igual tenia tant, saps...
2: Home,
3: bueno,
2: a veure...
3: Potser és això, la bilocació, no?
2: Sí, però no crec que hi haguessin gaires persones amb el look de l'Star,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, és que recordo les ulleres rodones, fosques, que no sé... Bé, igual no, ho has somiat,
3: sí, sí que pot ser, sí que pot ser, sí. Però devia ser un dia, que devia ser el dia aquell que vaig anar.
1: Molt bé, sí,
3: perquè,
1: sí,
3: clar,
1: potser sí.
3: No, anava a altres llocs, però no soc gaire jo de mercats.
1: Molt bé.
3: Ah, doncs mira, no, va bé, m'escolta. Sí. Mira, des de llavors...
0: Has descarregat Generació Digital.
1: Hi ha coses que no canvien aquesta nova temporada, és el cofre. Continuem amb el cofre i, Eli, com sempre, doncs l'obres tu mateixa i a veure quin vídeo això que ens trobem avui.
2: A veure quines ganes que surti això. Uau, a veure, és el videojoc per PC Engine de 1987 que es diu The New Zealand Story.
3: Home.
2: Sí, sí, és un videojoc de plataformes arcade llançat per Taito al 1988. Uh-huh. I sembla que el jugador controla el Tiki, que és un petit kiwi? És l'ocellet, no?
1: Sí.
2: És un ocell,
1: sí,
2: que ha de rescatar els seus amics segrestats per una foca lleopard.
1: Que existeixen, les foques lleopard. Uh-huh. Es mengen els pingüins.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, ho he mirat. Ah, sí, sí, és fortíssim. Sí. Però que desgraciades, no?
2: Mai molt, molt, perquè...
3: Home, que vols que mengin, eh? Amb el Murillo, que vols que vagin al McDonald's?
1: No sé,
4: però és que són... Foca lleopard.
1: Sí, sí, foca lleopard.
4: Estic imaginant-m'ho ara mateix.
2: No sé,
4: a Sant Francisco vaig veure moltes foques.
1: Sí?
4: Sí, perquè hi ha foques allà al port.
1: Què dius ara?
3: Sí, lleopard?
2: Doncs igual n'hi hauria alguna de lleopard.
4: Però no sé si eren lleopards.
3: La persona que li va posar el nom aquell dia devia tindre una miqueta...
1: Segurament.
3: Una foca i un lleopard, com que no...
1: Per cert, kiwi, es veu que és una manera de dir als neozelandesos, sobretot ho fan els d'Austràlia, com bastant insultant.
2: Ah, sí?
1: Sí, són els kiwis, els hi diuen.
2: Ah, sí,
1: sí.
2: No ho sabia.
1: Això em vaig assabentar una vegada que m'ho van explicar. I m'ha sorprès, no? Perquè dius, mira...
2: Doncs sí, sí. A més és un joc molt maco, no?
1: És molt maco,
2: molt
1: aquest
2: colorit,
1: joc.
2: Sí. A l'ús de vehicles voladors i una dificultat exigent típica dels arcades de l'època.
1: Doncs sí, no és un joc fàcil, encara que veiem aquest ocellet encantador, i que va sortir per moltíssimes plataformes.
4: Oi, tant.
1: Sí, oi?
4: Per la Master System, per ordinadors de l'època... Uh-huh. Sí, sí. A més, lluïa molt amb els colors que tenia. Era un molt colorista i era d'aquells jocs que es deixaven veure molt bé.
3: No, i aquí... molts vam aprendre el que era un kiwi.
1: Sí, és veritat.
3: Perquè dèiem que era un pollastre, dèiem, era un pollastre, però no era un kiwi.
1: Era un kiwi. A més, aquí t'ha arribat, Eli, amb un format que és el de HiuCard, que
2: sí,
1: és un videojoc japonès,
2: no?
1: De l'època, molt bonic, i que el tenim aquí amb les seves instruccions i tot plegat, i que et quedes com sempre.
2: Me'l quedo, ja està, per mi.
1: Exacte, exacte. Doncs molt bé, veig que continua. Patia una mica, dic, després de tant de temps, aquest cofre, si donava...
2: Si sortirà alguna cosa, no?
1: Però sí, sí, continua donant jocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1148. I en aquest programa parlarem del Campionat Mundial de Pokémon, que aquests dies s'ha celebrat a San Francisco. L'Albert García hi ha anat, ha vist les foques, no ha vist cap pingüí, és a dir, que eren foques, evidentment lleopard.
4: Eren Pokémon.
1: Sí, sí. Exacte. Ens explicarà aquestes vivències. Parlarem del col·leccionisme amb Yushin Yuden, escoltarem la música de Víctor Mamé i les notícies de l'Star. I sabrem tot el que va passar a la Gamescom. Això és el Generació Digital, i ja ho he dit abans, som el programa de videojocs de la Ràdio Pública. Una de les novetats que també volia comentar als oients és que tindrem, per aquesta temporada, per aquests 25 anys, tres nous separadors musicals fets especialment per nosaltres.
2: Que bé, quin luxe.
1: Sí, eh? Hem contactat amb el Xavi Serrano, que va ser Game Master del Generació Digital, o Game Over, quan estava una catalana, que, com sabeu, és locutor, és músic i té un talent impressionant, i li vam comentar si li agradaria fer-nos doncs, tres jingles, com si diguéssim, i anirem a poc presentant-los. I avui, si us sembla, escoltem per primera vegada el primer jingle.
3: Vinga. Vinga.

0: Jo penso que ho té tot,
1: I tant.
2: Molt, sí, sí, és total època meva, no?
0: Sí. El tumpat, que això és molt de videojocs de lluita, no?
1: Una totalment, mica. Amb el Hadouken del començament.
0: Que sembla que s'hagi movent, una mica. Sí.
1: I també les notes finals aquestes com de videojoc de l'espai, no?
0: Sí.
1: Que tenen sempre aquest so. La música chiptune, la música dels videojocs clàssics, antics d'arcade, de 8 bits, si està ben feta, i aquest és un bon exemple, no fa mal a l'orella, per entendre'ns.
0: Exacte.
1: Sinó que al contrari, dona com un gustet.
2: És estrelleta.
0: Sí, correcte. Doncs molt bé, el primer dels jingles, que sapigueu que hi haurà un tercer, un segon, que serà la setmana vinent, i un tercer que esperarem fins al dia que fem aquesta jornada, aquesta conferència, a la Game Barcelona, a la saga
1: Barcelona
0: Game Fest. Han de canviar el nom,
2: Tens un mes,
1: tens un mes per estudiar-te.
3: No, gaire més. Les sigles seria més fàcil, però veig que no. No. Uf, la fira aquella.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, no passa res. Escolta'm, avui parlarem, per cert, d'una de les fires de la Gamescom, que vas anar-hi, Albert, no? Aquesta no,
1: No, perquè no vaig poder. No em puc multiplicar. De moment no puc.
0: De fet, ara el que farem serà, doncs, viatjar a San Francisco.
4: Una mirada diferent als videojocs.
5: Per aprendre, pensar i somiar.
6: Oi! Diana!
7: I want to make you a spy.
8: When you're ready, Bond.
9: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
10: Passió pels videojocs.
4: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
11: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Molts no ho diríeu, però en Pikachu ja té 30 anys. Aquest 2026, la franquícia que va néixer a l'antiga Game Boy celebra 3 dècades i per aquest motiu el Campionat Mundial de The Pokémon Company organitza cada any ha estat una mica, diguem-ne, més especial. Albert Garlo, has anat fins a San Francisco per convertir-te en el millor entrenador del Pokémon o com va això?
1: És correcte. Sí? Fins a San Francisco... I he anat, he viatjat, però molt em temo que les meves habilitats d'entrenador Pokémon deixen molt que desitjar. Però, per sort, les habilitats periodístiques les tinc una mica més afinades, diria. Així que avui us porto una crònica de tot el que ha donat de si aquest esdeveniment.
0: Molt bé, cadascú al seu lloc, eh?
1: Cadascú al seu lloc, jo periodista. Estava envoltat de fans de Pokémon. I aquest esdeveniment tan especial ha sigut el Pokémon World Championships 2026. I com sempre, abans d'entrar a fons en aquest esdeveniment tan curiós dels 30 anys de Pokémon, la competició, 4 detalls. És un campionat que se celebra des del 2004, per tant aquesta és l'edició 21 d'aquest campionat dels millors jugadors de Pokémon del món. Cada any se celebra en una ciutat diferent, ha passat per Londres, Honolulu, Yokohama... per aquí no, per casa nostra no l'ha passat mai, potser algun dia. L'any vinent viatja fins a Singapur, la ciutat de Singapur, i per celebrar els 30 anys de, doncs, Pokémon ha tingut una novetat molt important aquest any i també algunes polèmiques que a continuació repassarem.

0: Ara estem escoltant el tema oficial de l'obertura dels Pokémon World Championship. És, diguéssim que és un esdeveniment que té com músiques pròpies, i aquesta és la cançó d'aquest any. I també és el tema d'una de les novetats que us deia, que és el Pokémon XP, la gran novetat d'aquest any. És a dir, a banda del campionat mundial dels millors jugadors, també hi ha també una nova experiència, que és el Pokémon XP, que és una fira dedicada exclusivament a Pokémon, una fira. Es va celebrar al Moscone Center de San Francisco i és enorme, enorme. De veritat que jo encara estic flipant que un esdeveniment amb tants pavellons estigués dedicat només a la franquícia Pokémon. La quantitat de material que tenen allà i d'exposicions i de tot era brutal. De fet, aquest any van trencar rècords, van ser 50.000 visitants dintre d'aquesta fira dedicada als fans de Pokémon. 50.000 perquè van frenar, perquè s'hi van presentar 130.000 persones, però només poden anar 50.000, és com un sorteig i només poden anar 50.000 persones. Per tant, això és una cosa que de Pokémon Company, amb un concurs, selecciona quines seran les persones que han de tenir accés al Pokémon Company. Llavors, igualment, si us ha tocat la possibilitat d'anar a aquesta fira, igualment s'han de pagar les entrades i són caríssimes.
1: Són molt cares.
0: Clar, sí, sí, sí, sí.
2: El premi d'un concurs, no? A sobre te'l fan pagar.
0: O sigui, tu guanyes la possibilitat d'anar al Pokémon XP, als campionats, i una vegada ho has guanyat, cada persona $150.
1: Uau! Bueno, com un partit de futbol ja, no? El tema ja és així,
0: sí. Els nens, $70, no? Que són els principals fans també. Bueno, és un joc molt per tota la família. I què hi trobem dintre de Pokémon XP? Doncs competicions a videojocs de Pokémon, també el videojoc, també el joc de cartes, vull dir, el joc de cartes de tota la vida. Uh-huh. Exposicions, com per exemple la història de Pokémon, tallers.
1: Jo vaig per exemple, aquestes exposicions estan ben fetes? És a dir,
0: A mi al museu, la història de Pokémon va semblar bé. Les capses dels videojocs ordenats allà, bé. D'acord,
1: ja, No, estic pensant en els 150 euros, no? I dius, bueno, en trobaré...
0: No, és que hi ha molta cosa. Uh-huh. Com us deia, les exposicions, tallers, per exemple. Jo vaig fer un taller, que em van obligar una mica a anar, els meus companys, de fer Pokémons a plastilina, en plan, amb argila, més aviat. I jo, però nois, que som periodistes nosaltres.
2: En sèrio?
0: Què hem de fer ara, Pokémons d'argila? Però clar, els meus companys periodistes eren molt fans de Pokémon i...
1: Se l'ha
0: de
1: saber molt, fer-ho. És que clar, pots fer un...
2: Una patata.
0: Després us ensenyo el pitxo que vaig fer d'argila.
1: Ah, sí? Estic molt interessat.
0: No està gens malament, eh?
1: Ah, molt bé.
0: Després, hi ha una... Bé, la botiga. La botiga és el Pokémon Center, i ja no és que tu hagis aconseguit l'entrada, sinó que ja hagis pagat l'entrada. Després hi ha la botiga dintre.
1: Ui.
0: I la botiga és l'anada d'olla més bèstia que he vist mai amb una botiga. És gegantina, però més gran que el camp del Barça. O sigui, és una botiga enorme, al terreny de joc em refereixo.
1: Sí, sí, sí.
0: Però tan gran com allò, és una botiga enorme plena de merchandising.
1: Uau.
0: I a més, específic de Pokémon San Francisco. Que hi ha molt moviment allà de la gent que col·lecciona tot l'àmbit de Pokémon, i a la sortida hi ha la revenda.
2: Deu ser que gairebé impossible no comprar res.
1: Clar.
2: Amb tantes coses,
1: alguna
2: cosa t'has de quedar.
0: Jo vaig entrar, jo he estat encantat amb aquest viatge, he pogut viatjar amb The Pokémon Company, que em va convidar, i ha sigut fantàstic, i també vaig comprar alguna cosa a la botiga, perquè clar, veia tant entusiasme,
1: clar,
0: que dic jo, vaig a comprar algun...
1: Sí, algun
0: sí, peluixet.
1: Un record, no?
0: Algun record.
1: Sí, sí.
0: Sí, i també hi havia doncs les desfilades, una zona d'intercanvi. Vam anar a un partit de béisbol on també hi havia els Pokémon, un partit de l'equip local de San Francisco, els Giants, i com us deia, com aquest ha sigut el 30 aniversari de la franquícia, The Pokémon Company doncs ha tirat la casa per la finestra, i ara escoltarem el concert inaugural en homenatge als primers jocs de Pokémon per la Game Boy.
3: Hello trainers and good morning. To start things off, we are about to take you on a musical journey from the past through the present. Celebrating 30 years of Pokémon, we'll start today by bringing you the great music of Kanto. I'm your conductor, Charlie Rosen, and we are the 8-Bit Big Band. Thank you so much. Please enjoy.

0: rock per tornar-se boig, no?
1: I tant, estaven tots allà, ho vaig gravar en vídeo i tots els mòbils allà aixecats, era brutal. I van ser, doncs, 3 dies sencers dedicats perquè, a...
0: Exacte, quant va durar, més o menys, això?
1: 3 dies. 3 dies de bogeria amb els Pokémon, autèntica bogeria. Vaig quedar molt impressionat perquè realment, com us deia, una fira dedicada únicament a la franquícia Pokémon és impressionant. He estat amb altres fires dedicades a videojocs concrets. Fa uns anys ho vam recollir aquí al GD a la BlizzCon, la fira de Blizzard.
0: Sí.
1: Però clar, aquella fira està dedicada, doncs, a diferents videojocs, al World of Warcraft, al StarCraft, al Diablo... En canvi, això era només Pokémon, no? O sigui, jo em portava 3 dies allà tancat, ja somiava amb
2: els...
1: somiava amb els Pokémon, que hi ha més de 1.000, imagineu-vos amb més de 1.000. Llavors,
0: perdona, hi ha gent que creus que només juga al Pokémon?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: De fet, aquells dies es va estar

0: gratis
1: o... No, però...
0: Costejant el...
1: Costejant tot això,
0: sí,
1: clar.
0: Sí, sí, sí. Mm. Perquè és una autèntica bogeria. A la sortida hi havia revenedors, com si fos el, un camp de futbol, sí, sí, per sí, entendre'ns sí, allà, exacte, revenent sí. L'entrada, no tan sols l'entrada, sinó també... Que suposo que l'entrada deu estar bastant controlat. Perquè...
2: I què tenien les mans? Cartes?
0: Que, bueno, cartes, també, la bogeria extrema. També hi havia molta carta exclusiva amb el segell de San Francisco. Bueno, ja està. Si surt aquesta carta, ja automàticament ja estava a la venda a la botiga de cartes. I llavors, això, hi havia com molta, molta revenda, molt cabreig per no poder accedir al, a l'esdeveniment perquè era un concurs, perquè hi ha molta demanda. Uh-huh. Una fira molt comercial. Jo és la crítica principal que li faig, però això, això li faig a tota la franquícia Pokémon, que em sembla molt bonica, però em sembla un entorn excessivament comercial.
2: Mercantilitzat, eh? Sí,
0: total,
2: sí, sí.
0: Totalment, sí, sí. Totalment. Llavors, alguna polèmica també amb l'expulsió d'algun jugador professional per motius que de veritat era com... Ostres, perquè a un jugador professional, em sembla que era italià, el van fer fora perquè va deixar colar-se amb una cua amb un amic seu que anava en cadira de rodes. Mm. Desqualificat del torneig. Que un dius, campió. Va, ostres, tu. Sí, sí, sí. Una... Segueixen les normes. Sí, sí. Moltíssim, la veritat. Sí, sí.
2: Perquè això, perdona, darrere hi ha japonesos, no?, que porten tot aquest tema.
0: Sí, sí, sí, sí. Japonesos i també estatunidencs. Val. Sí, americans que també estan al voltant de tot això.
2: Molt bé. Escolta, i la part del campionat mundial, com va anar?
0: Doncs això és una altra cosa. Ara parlarem i sentirem com va sonar la final del campionat de Pokémon i escolteu la narració del partit final. That's going to be the feint from Sneasler. Pokémon showing his tax. Charizard falls for the feint. Breaks through protect. And the Aqua Jet cleans it up.
2: Impressionant.
0: I tant, i tant. Ara parlarem això del Pokémon World Championship 2026, el campionat, el que sempre s'ha anat fent, perquè això que us he dit fins ara era com el Pokémon XP, com la fira pel 30 aniversari i per la gent que no vol competir amb el videojoc. Però ara ens centrarem a parlar del campionat, que això va ser també per mi el més impressionant de tot, el que més em va agradar. Això va ser dintre del Chase Center, a l'estadi dels Golden State Warriors de l'NBA. Increïble, impressionant. Em va encantar anar a aquest estadi d'aquest equip de bàsquet. I l'escenografia era al·lucinant, en gran part perquè és un estadi del 2019 ultramodern. Uh-huh. I això ajudava molt. Llavors, aquí dintre es van fer les finals dels quatre videojocs de Pokémon competitius.
2: Quins són aquests jocs?
0: Són el Pokémon Unite, que és un joc que es juga amb equips. És bàsicament el League of Legends de Pokémon. És agafar League of Legends i en comptes dels campions de League of Legends són Pokémons. Ja està. El Pokémon GO.
2: Sí, sí.
0: El famós Pokémon GO també té una part competitiva. El Pokémon de cartes, el Trading Card Game. Uh-huh. I el Pokémon Champions, el que sentíem ara, la gran final del combat que sentíem ara, que era dos lluitadors japonesos que són els millors.
2: Era aquest, eh?
0: Era aquest combat. I va estar curiós, per mi, sobretot el fet de... no hi ha res més avorrit que veure dues persones jugant a Pokémon. Perquè són dues persones... Perquè són dues persones amb un mòbil a la mà,
2: sí, sí,
0: callades,
2: clar,
0: i...
1: No, no hi ha més, no?
0: Llavors, aquí està el mèrit. Perquè com fer que això sigui divertit?
2: Amb la pantalla de joc, no?
0: Pantalles, les músiques, com fan interactuar el públic...
2: O sigui, són conscients que és un cunyàs,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí. No, llavors, això... està molt ben fet. Clar. I realment tenies interès perquè realment no hi ha per on agafar-ho.
2: Aquí està la part americana, eh? Jo sí. Crec que els japonesos haurien dit, però ja està bé, ja està bé. No, anem a posar-hi una mica de marxa perquè això...
0: Estava molt bé. Després dels tornejos, ja us dic, va ser interessant i com a cosa positiva, jo he tornat d'aquest viatge jugant al Pokémon Champions. Mm-hmm. Està també per mòbils, Eli? O sigui que... es pot mirar, és free-to-play i pots fer-te el teu equip i lluites, és interessant. Uh-huh. També està per mòbils. I he tornat jugant aquest joc. Llavors, al final va sortir... va acabar el torneig, van fer els premis... Hi ha diferents categories per nens petits, per adolescents, per adults... Va sortir el CEO de Pokémon, el Tsunekazu Ishihara, aquell senyor que va ser un dels productors del primer joc de Pokémon. Va anunciar novetats d'una pel·lícula, videojocs. Va haver un concert de la cantant Lauren Alred i la sorpresa final. Hey guys. Hello! Thanks so much for having me. One, two, three. Season I could go either way. La sorpresa final va ser l'Ed Sheeran, el cantant aquest britànic, va sortir, sí. Ningú se l'esperava i va sortir tant el cantant aquest, va cantar un parell de temes, els dos de Pokémon, perquè aquest cantant és molt fan de Pokémon.
1: Ah, sí.
0: I li van encarregar una peça de

0: a Pokémon de fa un parell d'anys, és que tot és Pokémon.
1: És molt boníssim. Sí, sí, mira, sí. M'estava imaginant sortint la Beyoncé ja, amb aquells pedaços d'evento, però l'Ed Sheeran cantant cançons de Pokémon és...
0: Ja no
1: pot ser millor, això, ja.
0: Llavors, l'última cançó que va cantar aquest l'Ed Sheeran va ser la sèrie d'animació. Bueno, tothom estava allò flipant la cançó aquesta de la sèrie d'animació.
2: Jo crec que els fans deuen haver quedat encantats de tot plegat, no?
0: Jo crec que sí, més enllà de les crítiques sí. Per les cues, pels pins...
1: I de pagar pels pins.
0: I de pagar-se pels pins, tot això. Jo penso que sí, que si ets fan, realment allà veus un munt de muntatge espectacular amb els Pokémons, amb les desfilades de Pokémons allà. Vinga, ara desfilada, sortim tots a rebre els Pokémon, no? I surten un... Deixeu-me recordar que la desfilada de Pokémon, això el que més em va fer gràcia, comencen a sortir per la porta i tothom rebent-los. Bien, bien, bien. I llavors arriba el Geodude, que és un Pokémon que reconeixeran els fans, que és un que té forma de roca molt rodonet,
2: sí.
0: No cabia per la porta. Llavors va taponar i realment no va poder sortir a la desfila. I va haver un moment allà de...
1: Home, una mica d'error de càlcul.
2: Però, exacte.
0: Tothom va riure molt perquè no podia sortir el Geodude i va ser entranyable aquell moment de taponar la porta un Pokémon.
2: Doncs escolta'm, Albert, gràcies per explicar-nos aquesta experiència. És un luxe per nosaltres, pel Generació.
0: Oh, i tant.
2: Que en primera persona ho hagi pogut explicar. Doncs continuem amb Generació Digital, la programa de videojocs de la Ràdio Pública.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: Perquè tu, Star, què? Què t'expliques?
4: Què m'explico? No res, que després tot se sap. Tot se sap. Però una cosa que sí que paga la pena que se sàpiga són les notícies que ja us dic jo, que només us porto jo, que ningú altre us informarà. Pel que sigui.
2: Ja, pel que sigui.
4: La resta de gent els seus motius tindran.
2: Ja.
4: Però bé, només els tenim aquí. A veure, comencem. A veure, alguna vegada us floreix la vena de iaio i teniu enyorança per aquestes cosetes d'abans que ja no fan servir, oi? Vull dir, coses, jo què sé, el tac-a-tac del teclat.
2: Oh, sí.
4: Això que escrius, que el clac-clac-clac, sí, sí, allò, no?
0: Tota l'estona.
4: Sells per postals. Oi,
2: per favor, m'encanta.
4: Per cartes.
2: Sí, sí.
4: O les cartes,
2: sí. Saps?
4: O les postals, ara que ha passat l'estiu. Mm-hmm. Allò que anaves de viatge i enviaves la postal a la iaia, a la tieta, tal, no sé què. Mm-hmm. En general és molt retro, tot això, molt vintage, que en diuen ara, no? Doncs bé, per molt que tingueu enyorança de coses retro, sempre hi ha un pas més enllà. Saps allò de sujetame el cubata. Mira, us comento un aplicatiu que és, només ha sortit de moment per dispositius Android, que es diu Pigeon, Colom. No és un videojoc, ja aviso, no és un videojoc, però ja em perdonareu si el porto avui com a notícia.
2: Uau, doncs quin misteri. Explica, què és aquest aplicatiu?
4: Doncs sí, mira, Pigeon és un sistema de missatgeria instantània per enviar missatges entre usuaris, el que vindria a ser un WhatsApp, no?
2: Sí.
4: Només que té una cosa molt curiosa, una particularitat, que és que els missatges s'envien de dispositiu local a dispositiu local, d'un lloc a l'altre. És a dir, si jo t'envio un missatge a tu, Murillo, no te l'envio de mi cap a tu, l'envio de Tarragona a Barcelona.
2: Uh-huh.
4: M'entens, no?
2: Sí, sí.
4: I la gràcia està és que tarda a arribar el missatge el que tardaria un colom en arribar des del punt A fins al punt B.
2: D'acord.
4: Flipa.
2: M'encanta.
4: O sigui, ara agafa un colom, no sé quina velocitat té, ara podríem entrar a rotllo Monty Python, si és un colom australià, si porta cocos, no porta cocos, tal, però bueno, és una cosa que ràpid no és un colom. Pobrissons, no, ràpid, a menys caminant, no ho són.
2: Però tenen una capacitat de saber per on m'han d'anar, que
4: clar,
2: és al·lucinant,
4: clar,
2: eh?
4: És al·lucinant, sí. Doncs aquesta agenda de Pigeon, amb la slogan "el temps és part del missatge", ofereix diferents opcions per enviar missatges. Tenim l'opció gratuïta, que és Colom, que vas per rebre un missatge i que tardarà el que tarda un colom de veritat en arribar. Teniu l'opció de ratpenat, que és un missatge que només es mourà quan sigui de nit.
2: Hòstia.
4: Si jo te l'envio ara,
2: sí.
4: I fins a les 8 de la nit que no se'n vagi el sol, que no sortirà del meu ordinador, i tardarà, perquè va a velocitat de ratpenat. Hi ha l'opció de carta, que tardarà entre 6 i 18 hores, i pots enviar caràcters, fotos, tal, no sé què. Hi ha l'opció de xiu-xiu-xiu-xiu, que t'arribarà, atenció, lletra a lletra. Si jo t'ho envio, t'arribarà la H. Aquí d'un ratet arribarà la O.
2: Sí.
4: Hòstia, és una cosa desesperant, no? I després hi ha una que és molt així, molt ja per gent adulta, diguéssim, que és una ampolla. Jo envio un missatge i ja el rebrà algú.
1: Ja arribarà.
2: Això realment és molt boig, no?
4: És molt boig, però per bogeria la que té l'IA de Rockstar amb el seu Grand Theft Auto 6.
2: ha ningú que parli del GTA 6 amb aquesta música de fons, m'encanta estar.
4: Home, perquè és el Born, és la versió del Mark Jefferies, sí. L'original és del... Ah, no em surt el nom de l'original, mare de Déu.
2: Jo no puc ajudar.
4: No, és igual, bueno, és el... Tenia un nom en castellà. Bueno, sí, igual, aquest és la versió del Mark Jefferies. Uh-huh. Que bé, suposo que això ve perquè esteu tots a la guany, no?, de que el 19 de novembre, que ara queden dos mesos llargs, doncs es podrà comprar el GTA 6.
2: Sí.
4: Val? Molt bé. Doncs per què he agafat aquesta cançó? Doncs bé, perquè hi ha tendes que fan promocions i reserves, com totes les tendes. Però n'hi ha una en particular, la cadena de videojocs Komplett, que és noruega, que promet regalar una còpia del joc a totes les senyores clientes que aquell dia, 19 de novembre, tinguin un fill.
2: Madre mía, va.
4: Sí, a veure, sempre s'ha dit, no sé, jo ho he sentit, allò que passats 9 mesos després d'una apagada general de llum, o de la victòria d'un equip de futbol,
2: sí.
4: Sempre diuen que hi ha una pluja massiva, sí, de naixement.
1: Sí. Sí. Sí, clar, però per calcular el dia, això clar, ja és una loteria, eh? Això sí que... Perquè tu tens un dia calculat i aquell nen surt quan li dona la gana.
4: Clar, i a més, tu imagina't-li, el teu home com t'ho diu, això?
1: Clar. Ja, clar.
4: Sí, seu, escolta, seu, sí. Tenim que explicar-te una cosa. A veure, tens que fer alguna cosa aquí de 9 mesos, el 19 de novembre? No sé, però això que sigui un naixement per hereditat, no ho sé, se'm fa de mal de creure, escolti.
2: Dani, em dona el nostre tècnic en el missatge, sí, que digui Patrick Hernández.
4: Patrick Hernández, ara, sí senyor.
2: Molt bé.
4: Gràcies.
2: I quina és la darrera notícia, Star?
4: Doncs mira, més que una notícia és una crítica, d'aquelles que es fan, saps allò, quan te poses dempeus, arrepenjat al cantell de la taula amb els braços plegats?
2: Sí.
4: Saps allò que et quedes molt seriós amb la corbata, tal, i poses veu així, com si... Si fes molt de soroll, i vull parlar una miqueta... No és aquest tipus, no? Molt. Perquè segur que recordareu, ja hem parlat una vegada al Generació Digital, de les idees, l'enginy que tenen alguns streamers, sobretot a Twitch, per saltar-se les restriccions ètiques que té la plataforma en relació a la sexualització, l'exposició de parts privades del cos. Jo sempre me'n recordo l'anècdota aquella d'aquelles persones, nois i noies, que feien directes dins d'una piscina
2: inflable,
4: no?
2: Sí,
4: recordes? Doncs, perquè deien que no es podia veure el maluc, llavors, clar, jo m'estic banyant, llavors, clar, s'ha de veure, tal. Doncs bé, quan semblava que ja estava tot superat, no? Doncs vinga, Sant Tornem-hi. Arriba a Twitch una noia que es diu Hello Kiko, és una noia oriental, d'aquestes molt primes, parla en anglès, que fa vídeos de tota mena. Tapadeta de roba, o sigui, no ensenya res, però una roba que fa servir unes tres talles més petites. I clar, queda tot allà, tot molt arrapat, no? Uh-huh. Llavors, per exemple, està al gimnàs i que quan aixeca les peses, doncs ja mega, doncs com si l'estiguessin matant o altres coses, no? Que seguidament es disculpa, oh, sorry, però torna a gemegar i fa aquestes coses que són una mica lletges, no? Uh-huh. Però la part que ens afecta és que ara aquesta senyora es dedica a fer directes jugant al Super Mario World de Super NES, val? Llavors, a banda de cridar com una lloca, el que ha fet, és molt boig, també, s'ha dissenyat una samarreta amb la creueta i els botons de comandament de Super NES als pits. Uh-huh. I juga, literalment, estranyent-se els pits.
5: It's not about collecting everything. It's about speed, okay? Everything is about speed. So really...
2: Sí, ella salta, diguem-ne, tocant-se.
4: Sí, quins són elles? Sí, sí, agafa, se posa les mans sota els pits,
2: sí, sí.
4: I toca els botons, diguéssim. I així no es pot, mira. Va passar molt de temps, molta gent fent mans i mànigues per fer dels videojocs un món millor i segur. S'ha fet de tot per extirpar estigmes, estereotips, lluitar contra tota mena de, sobretot, brètols i apa, l'enemic a casa, llançant a la brossa, llançant per la finestra tot el que s'havia aconseguit fins ara. No estic parlant de Catalunya, no estic parlant de política, estic parlant de videojocs.
2: Doncs aquestes són les notícies que ens ha portat l'Star, i ara continuem al Generació Digital.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: I avui que hem parlat molt de Pokémon, atenció, Eli, Star, Albert, molt atents, perquè ens ha portat una espècie de concurs. Oients, també participeu, vosaltres. Ell ens ho explica. Hola, Víctor.
6: Hola, Albert. Hola, companys de la Generació Digital. Avui que estem parlant de Pokémon, us he preparat un petit joc, un clàssic ja a les xarxes, que no és un altre que Pokémon o Mozart. Us posaré 6 fragments musicals i haureu d'endevinar quins són de la banda sonora de Pokémon i quins altres són de Mozart. però hi ha una petita trampa, i és que tots els fragments els he gravat amb un so de 8 bits, és a dir, estil retro, per posar-ho una mica més complicat i generar confusió. La dinàmica és molt senzilla. Escolteu el fragment, discutiu entre vosaltres per intentar decidir si és Pokémon o Mozart, i seguidament dono la resposta i passem al següent fragment. Som-hi amb el primer.

0: Bé, Eli, què diries?
1: Diu que discutim, eh? Tenim que discutir.
2: Sí,
1: porta,
2: discutir.
0: Eh? És veritat. Pokémon o Mozart?
2: Aniria més cap a Pokémon, potser, no ho sé.
3: Jo diria Mozart.
2: Sí, primer diria Mozart, però
1: no, jo és que no Mozart, és... a mi no soc poc mozarià, jo.
2: Com a mi no és una de les peces més conegudes de Mozart, crec.
0: Però... tu què diries, Star?
1: Hòstia, no sé dir-t'ho, eh? No, soc incapaç.
0: Jo diria Pokémon.
4: La resposta era Mozart. És el petit rondó en fa K494.
0: Molt bé, Albert.
4: Escoltem el segon.
1: No li puc posar noms normals.

0: ¿Es Pokémon o es Mozart jugant a Pokémon? O sigui, jo diria que és Pokémon.
1: Jo Pokémon, sí? Jo dic sí? Pokémon. Sí.
0: Val, a veure.
2: I la resposta és Pokémon.
0: Molt bé. Yeah.
2: El Vidrian Forest de Pokémon, or i plata.
3: Val.
2: Anem amb el tercer.
0: Jo diria Mozart.
4: Jo també.
0: Jo també.
3: Jo no, veus, jo no. Jo vale. Dic Pokémon.
0: A veure què diu.
2: I aquesta, de nou, era Mozart. El tercer moviment de la sonata per a piano, número 5, K283.
0: Molt bé.
2: Som-hi amb el quart fragment.
0: Pokémon, sens dubte.
3: Sí, són vals.
4: D'acord.
3: Mozart no feia valses.
0: No sé, eh?
4: Ai,
0: ara m'està fent dubtar.
4: Ai, la cara de...
0: No, Pokémon,
3: vals. No, Mozart no feia vals. No
0: feia vals, oi? Jo diria Pokémon.
3: Era més Schubert. Schubert era més de vals.
0: Exacte.
5: Jo diria... Pokémon, sí.
0: Sí? Val, a veure què diu.
2: Era Pokémon. El tema del final del joc, és a dir, l'ending theme del Pokémon or i plata. Cinquè fragment, endavant.
0: És més avorrit, Mozart.
4: Sí, totalment.
5: Totalment.
0: Molt bé, doncs a veure què diuen aquesta cinquena cançó.
2: I aquesta és Mozart, el segon moviment de la sonata per a piano número 4 en mi bemol major, K282.
0: L'últim.
2: I l'última sona així.

0: Jo també diria Pokémon, eh?
1: Jo també.
2: Sí, sí, eh? Sí, més aviat.
3: Jo dic que és no sé què, que algú.
0: Molt bé, a veure què diu.
1: I efectivament, l'última era Pokémon.
0: Molt bé.
1: El tema de la bici, el cycling theme de Pokémon, vermell i blau. I ja està, això és tot. 3 de Mozart i 3 de Pokémon. Ja heu vist com ens ha anat aquí a l'estudi, però la pregunta és quantes n'heu encertat a casa? Espero que hagueu gaudit i ens veiem la propera. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Víctor, per aquest concurs, que ens ho passem molt bé. Jo no havia vist això, perquè tampoc estic gaire a les xarxes, però havíeu vist això que hi ha aquest piques entre Mozart i Pokémon?
2: No.
4: Jo tampoc.
0: Sí, sí.
3: Jo havia vist semblants.
0: Sí? Sí?
3: I havia vist també que el que Elvis feia servir també molt, molt de Mozart. I de Beethoven.
0: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí, sí. Te trenca els esquemes totalment, eh?
0: Ja.
3: Sí, perquè es basava en unes, bueno, en trossos, en, en acords i mogudes, i moltes cançons d'Elvis Presley estan tretes de música clàssica.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: I per tercer any consecutiu, l'ISEC, a través de la marca Catalanars, ha coordinat un stand col·lectiu a la zona professional de la fira Gamescom. Durant els dies destinats als professionals del sector, aquest ha servit de punt de treball per la delegació catalana i ha facilitat les reunions entre les empreses participants, editors, inversors, plataformes, proveïdors de serveis i altres agents internacionals de la indústria.
0: I al Generació Digital hem preguntat a l'Edgar García, que és el director de l'ISEC, quina ha estat la valoració general d'aquestes trobades.
7: Normalment nosaltres ens agrada, fem sempre una enquesta i tots els participants, en aquest cas han estat fins a 46 empreses diferents, ens responen una enquesta on ens donaran la seva opinió i per tant aquesta enquesta encara no tenim la resposta, la tindrem en unes setmanes. Ara bé, si hem de jutjar pel que hem vist i el que hem vist, jo he estat un parell de dies, però especialment les tècniques de l'ISEC i una mica la sensació general, aquesta jo crec que a priori és molt bona. Per mi hi ha diferents arguments. Nosaltres, el Departament de Cultura a través de l'ISEC, l'Institut Català d'Empreses Culturals, posa un espai d'uns 120 metres quadrats a disposició d'aquestes 46 empreses o professionals. Pràcticament la majoria són perfils d'estudis independents de desenvolupament, no? I totes aquestes empreses, tant els estudis com els professionals independents, com els publishers, disposen de 14 taules, i aquestes 14 taules, doncs, no, hi ha tota una agenda per fer reunions i per tal de que la gent es pugui trobar amb els professionals interessats, publishers, no, altres estudis, etc. Aquestes 14 taules han estat plenes tots els dies de la fira, i imaginem que serà el mateix. La sensació recollida de manera més informal i intangible els darrers dies de la fira per part de les tècniques era molt bona, i a més, si em permeteu, nosaltres fa 7 anys vam començar proposant una presència d'empreses, en aquell any només 3, en un espai de la fira que no era l'espai firal ni era dins del nostre stand. Nosaltres ara fa tot just 3 anys que estem en un stand a la zona professional. En qualsevol cas, de les 3 empreses que van començar anant fa 7 anys, a les 46 que han anat en aquesta darrera edició el 2026, el creixement és espectacular, i jo entenc que aquest creixement parla d'un interès enorme i per tant que la valoració, segur, m'atreveixo a dir, seguirà sent igual de positiva com ha estat en els anys anteriors, i és el fet que les ha fet tornar i que cada any hi hagi més empreses que vulguin participar d'aquesta fira.
0: Aquesta fira, tu, Albert, hi has anat força,
4: sí,
0: no?
4: Sí, moltes vegades.
0: Jo he al·lucinat quan he vist que, segons les xifres oficials dels mateixos organitzadors, hi havia 1.743 empreses expositores de 66 països. És enorme.
4: Enorme. És la fira de videojocs més gran del món, en volum d'empreses, en públic també, i sí, m'ho crec perfectament, aquesta xifra.
6: I amb tot aquestes xifres que diem, de quina forma les empreses catalanes poden destacar en aquesta quantitat increïble de competència?
7: Efectivament, destacar per damunt d'altres empreses i altres estudis de videojocs a la fira Gamescom és un autèntic repte, però en aquest sentit jo crec que més enllà de les estratègies, no, individuals que puguin dur a terme tots els estudis fent feina prèvia, no, posicionant-se, no, i fent publicitat i, no, fent tota la feina prèvia que requereix anar a una fira, nosaltres del Departament de Cultura, des del primer any, com he dit, estem facilitant la presència d'empreses en un espai que es diu Indie Arena Booth. Això és un espai on hi ha un comissariat d'aquelles empreses independents, desenvolupadors independents de videojocs, i el que fan és que permeten no només que els dies professionals, sinó també els dies que està obert obert al gran públic, que en el cas d'enguany nosaltres ens han seleccionat fins a 6 empreses independents de videojocs que han tingut, per tant, un espai d'exposició directe a tot el jovent que entra i passa per la fira, que com sabeu és del voltant d'uns 300 a 150.000 persones, que per tant de dijous a diumenge passen i juguen i poden fer cues i conèixer el joc i per tant en aquest cas tenir el retorn dels jugadors i el boca a orella és essencial. Per tant hi ha un espai de contacte, no?, i contrast directe amb els jugadors. Una altra de les mesures és tot allò, tota la feina que estem fent a l'estand de l'ISEC, no?, del Departament de Cultura allà. Aquesta feina passa per nosaltres organitzem de manera diària els matins i a les tardes uns formats que li diem Daily i Sunset, que el que fem és generar continguts, com ara unes converses entre desenvolupadors locals catalans i d'altres països, al voltant de temàtiques determinades, i per tant intentem generar uns continguts que atreguin l'atenció de la resta de professionals i agents del sector en el nostre stand. De la mateixa manera hi ha un mixer, que li diem, que és una mena de còctel recepció en el qual, no, doncs és el nostre espai principal on donar a conèixer els nostres professionals. Els nostres professionals i empreses, a més, disposen d'un catàleg digital que la gent pot consultar abans, durant i després de la fira. Per tant, aquest seria una altra eina, un altre instrument digital molt important. I després, i per acabar, d'alguna manera, en aquest cas en concret, el primer dia de la fira, el primer dia professional, el dimarts passat, va tenir lloc una sessió de presentació de nou projectes catalans davant de potencials publishers i inversors, i aquesta és una presentació davant d'inversors que es fa en col·laboració dins de la plataforma Meet Too Much.
0: Era l'Edgar García, director de l'ISEC. Ha estat una fira que, sobretot quan va acabar, van sortir moltes notícies de robatoris que havien patit alguns estudis, fins i tot espanyols, que estaven molt enfadats, evidentment, amb l'organització, també.
4: Sí, sí, robatoris d'ordinadors on tenen el joc que han d'ensenyar.
0: Clar, vull dir que va més enllà d'un ordinador que tens menys, eh?
4: I tant.
0: Hi ha hagut moltes novetats de molts videojocs que s'han presentat. M'al·lucina la nissaga Mega Man, que després de tants i tants anys encara continuï, doncs, tenint videojocs, i que n'han presentat un.
4: N'han presentat un, el Mega Man Dual Override, que de fet us podré parlar d'aquí dues o tres setmanes perquè aniré a Japó a jugar-lo.
0: Molt bé.
4: Ja tinc la cita amb Capcom, però no va ser l'única novetat de la Gamescom, van haver altres, per exemple. Jo crec que el nom més destacat va ser el The Witcher, perquè The Witcher 3, tot i que és un joc que ja té molts anys, la gent de CD Projekt, aquest estudi polac, segueix cuidant molt el videojoc i han anunciat versions per les noves consoles del The Witcher 3, una nova expansió, i per tant doncs, volen revitalitzar encara més la saga de The Witcher, que ja l'hem conegut molt per les sèries de televisió, i és un joc molt, molt cuidat. Després, per posar dos jocs més, Albert, si tenim temps, dos titulars ràpids. Un dels jocs destacats va ser el Final Fantasy VII Revelation, que és la cloenda, el tancament d'aquest remake que s'està fent de la saga, bueno, del joc Final Fantasy VII, que l'han dividit en tres jocs, que han anat sortint. Doncs aquesta serà, doncs, ja el definitiu, el Final Fantasy VII Revelation, que ahir mateix es va anunciar que sortirà a l'abril del 2027, aquest videojoc. I per acabar, per dir un mes, però tenim una llista molt llarga, el Nodus Fall. Nodus Fall és un joc de l'estudi xinès que han fet el Genshin Impact i el Honkai Star Rail, i va sorprendre perquè per primera vegada no té la mateixa estètica que tots els jocs que fan sempre, que es veuen igual, no? I aquest Nodus Fall serà com una mena d'Elden Ring amb una estètica diferent.
0: Doncs mira, aquesta part de final del programa parlem de videojocs, però videojocs diferents, i és que el Luis Xinyuden, que és un col·leccionista de videojocs que viu entre València i el Japó, una de les tasques, de fet hem parlat d'ell perquè precisament, doncs, com que reedita videojocs, un dels que ha reeditat es presentarà en aquesta fira que, del Saga,
4: aquella fira
0: que deia l'Star, doncs això, ell el que fa són tasques de recuperació de videojocs japonesos que mai van ser editats a Occident. Durant molt temps ha publicat a les botigues digitals de les consoles, però ara també fabrica els videojocs en el format original de l'època.
6: En el Saga Game Fest, que se celebrarà d'aquí un mes a Barcelona, presentarà, entre d'altres videojocs, el seu catàleg Gaudí al vent de Barcelona, un videojoc editat l'any 1989 per PC al Japó, que el torna a editar en català. La setmana vinent tindrem més detalls a través de les seves paraules.
0: Exacte, d'aquest joc, en parlarà d'aquest joc. Però avui li hem volgut preguntar per la seva increïble col·lecció de videojocs japonesos que té. És tan gran que la té acumulada entre el país nipó i València. Com es gestiona una col·lecció tan gran? S'hauria preguntat si és una càrrega invisible per la persona que ho té. Ens explica això el Luis Xinyuden.
8: aquí has donat en el clau. És una preocupació que tinc molt sovint i, de fet, darrerament he estat tractant de catalogar els jocs i veig com se'n van caps de setmana sencers i no avança res, perquè una cosa també és catalogar els títols i una altra és veure si estan complerts o no, si porten totes les coses que duien de llançament. Com saps si el títol és, en aquest sentit, complet o li falta, li manquen coses, investigant? O sigui, que és una barreja d'històries i mai acabes, perquè sempre diràs, hòstia, si és que aquí em manca la targeta registre, uns adhesius que venien, no?, amb el joc, o una publicitat, el que siga, i és un patiment. I després, a banda, doncs, si ja estàs boig, el següent nivell és tractar de buscar diferències, no?, dels inserts, no?, dels caràtules, que si canviava la direcció de l'empresa, que si et poses, no acabes mai. I si la catalogació és tan difícil que per això he anat als full sets, no perquè vulga, necessàriament, perquè hi ha molt joc que m'és igual, però cada joc té una història que contar. Cada joc té sentit que existira, no?, en el seu moment, i que avui en dia mires les instruccions, el manual, vull dir, o els pamflets que venien amb el propi joc, i venen moltes dades d'altres jocs o una part de la història que potser només estigui allà, inclosa. I per què et conto això? Perquè en fer-me la col·lecció completa d'un sistema, posem PC Engine, ¿vale?, que no l'ha acabada, però bueno, és l'objectiu i no sé si ho aconseguiré mai, però s'està intentant. Entendre tota aquesta col·lecció és més fàcil per a tu catalogar, perquè ja no vas buscant un joc en concret que dius em falta este o l'altre. No, jo agafo els llistats oficials de jocs, ja estan fets, m'entens? Els llistats que diga, i poso els jocs i vaig dir, mira, aquest ja està, aquest ja està, aquest ja està, aquest ja està, i només és afegir notes, dient ítems, manquen per tindre la còpia completa. Sí, una mica enrevesat, una mica complicat, però bueno, de sistemes que m'agraden molt, que són la majoria, això és un altre problema, doncs tracto de fer-ho així. Amb ordinadors japonesos, no. No es pot perquè el catàleg és immens. A PlayStation no es pot perquè el catàleg és immens. A Famicom no es pot perquè el catàleg és massa. Però sistemes que estan al voltant dels mil llocs, bueno, amb els anys, doncs no sé, espero no morir aviat i jo què sé, en 5 anys màxim tractar d'acabar les col·leccions, no sé si podré. És una manera també, com ara es diu moltíssim, de preservació i tal, per a mi és d'investigació més de preservació. És una cosa que després doncs tindrà una vessant que serà molt curiosa, no?, per a la gent que li agraden els videojocs japonesos, gent que està fent una ala encomiable d'això de divulgació, com feu vosaltres, els dos Alberts, i el meu objectiu també és una mica fer un treball de camp i llevar-li feina a la gent que vinga al darrere.
0: Tu el coneixes molt, el Lluís. De fet, parlaves que aniràs al Japó, el veuràs, i sembla que viatjareu junts, també.
4: I tant, i tant. I sempre va buscant el videojoc aquell que està en una botiga perduda i que el troba allà i com un tresor, com un arqueòleg, no?, directament.
3: És maco, això és molt maco, eh?
2: Home, oh, i tant.
0: Sí, imagina't, sí, sí. I a més és molt passional, ell, Sí, sí.
6: Això, la moda del col·leccionisme japonès és evident només mirant els canals que hi ha a YouTube de persones que van al Japó a comprar o d'altres que ensenyen la seva col·lecció, però com viuen la història dels videojocs els japonesos? Són tan passionals com nosaltres?
8: Els japonesos no valoren la història dels videojocs tant com ho fem a l'Occident. Ells tenen, crec, una cultura de build and destroy, no? De tot el que hem fet abans ens ha servit per a construir el que tenim ara. Però per a construir això hem de fer espai, no? Hem de fer fora coses, que és una cosa que és molt, molt integrada, no?, la mentalitat japonesa. Les cases mateixes no aguanten. No, una casa, quan comença a estar vella, ja la tiren avall i construeixen una altra nova. Amb els videojocs el que passa és que no conserven els jocs. Els venen moltíssim, per això en trobem tantíssim joc de segona mà a les botigues. No hi ha col·leccions particulars, pràcticament. Molt poca gent té. I si les tenen és de Famicom, perquè és el sistema que va imperar aquí al Japó. La resta, doncs, no va tindre una vida tan plena, diguem, cosa que ha derivat en una situació molt curiosa, perquè a Espanya ja estem veient que hi ha museus de videojocs per tot arreu, també els salons d'arcade que estan tornant a l'abast del públic i per a les noves generacions, però aquí al Japó no. Per problemes d'espai, per problemes d'haver aconseguit doncs els jocs o haver-los mantingut durant tant de temps, què és el que està passant ara mateix? Que som nosaltres occidentals el que estem portant aquí la cultura de preservació, catalogació. De fet, la Japanese Preservation Society, crec que es diu. Bueno, aquesta la va començar un francès. És a dir, la indústria japonesa està espavilant i el col·leccionisme i tot això gràcies a nosaltres. També als youtubers que hi ha a l'Occident, que han posat de valor certs llocs del Japó, i ha posat de moda també comprar molt, i després han pujat, i ara també els japonesos, ara és quan estan dient, ostres, que s'emporten ja el poc que ens queda de producte japonès, i comencen a comprar més coses, a preus més cars, i fan el que poden, però clar, per això ells han de tindre també, òbviament, certa capacitat econòmica, i per desgràcia al Japó els salaris no són molt alts. Però bueno, sí que estem coneixent alguns japonesos que... el YouTube, no, que sí que feia molt de temps que estaven amagatzemant, no? Bueno, tu ja m'entens, estaven allà recopilant tot el que podien, com el Fujita este que es va fer bastant famós. És l'únic amb el que tinc... bueno, és que tampoc és que siga molta relació, però bueno, diguem que tinc pensat fer un vídeo amb ell, però bueno, la meva col·lecció no es coneix, per desgràcia, es coneix moltíssim al món hispanoparlant, però al món japonès encara no es coneix res. Tot comença ara. Amb això acabe. Gràcies per l'atenció, per escoltar estos àudios quilomètrics i una abraçada molt forta.
0: Igualment, Lluís Xinyuden, la setmana que ve te'l tornarem a escoltar perquè preguntarem sobre aquest videojoc de Gaudí. Realment una persona molt interessant i el que dèiem, molt passional, i que es nota que té la seva col·lecció al cor.
4: I tant, i a més el fet de parlar perfectament japonès també fa que pugui apropar-se molt més a la cultura aquesta i tenir una relació més autèntica.
0: Estic pensant que, clar, el Japó està passant per un moment de crisi econòmic molt important. Cada vegada doncs, els preus se'ls estan pujant més i clar, deuen veure que aquests videojocs se'n van i no poden fer res per retenir-los. No?
4: Clar, i carretades de turistes, perquè hi ha molt turisme cap a Japó com a bestial. Uh-huh. Sí, és una qüestió interessant.
3: És el que sempre dic, ells ho veuen com una cosa normal. És com si aquí, jo què sé, ara vinguessin, que te diria, uns russos a comprar clics de Famòbil.
0: Sí.
3: Saps? I nosaltres aquí, tothom han tingut clics de Famòbil, però rarament en guardem alguna casa.
0: Això va passar també molt, Star to deu saber, amb els pinballs, no? També
3: sí.
0: Espanyols, diguem-ne.
3: Sí, clar, que això va ser era una indústria puntera, internacional. Sobretot a la part de València, els pinballs, a la part dels joguines i els joguets, a la part valenciana, els pinballs, els Petaco, Recreativos Franco... Aquí era una indústria de primer nivell mundial, però esclar, era una cosa tan vulgar, diguéssim, clar, perquè ho tenien als bars...
0: Clar, que no donava importància, no?
3: No, era una cosa com, mira, el nen que jugui i llença, ho saps? O sigui, no, fins que venen col·leccionistes, el posen en relleu, i llavors ens quedem amb la cara de, ai, però això valia quartos.
0: Sí.
3: Saps? Jo per això ho dic, jo veig normal que un país com el Japó, que no para de crear, que acaba de fer i de generar, doncs cada 5, cada 10 anys es borrin i tornin a començar. Mm-hmm. És normal.
0: Sí, és, efectivament, viuen
3: viuen el dia.
0: Exacte, d'una altra manera, que també està molt bé fer-ho així.
3: És una mica també, perdó, és una mica com aquí a Tarragona, jo ho veiem molt, deixi'm, a l'hora de conservar les coses romanes, aquí s'ha anat construint sobre runa, sobre runa.
0: És veritat.
3: Diuen, no, és que no guardeu res, no, és que han passat 2.000 anys i es tenia que edificar algun lloc, clar, s'edificava a sobre.
0: Doncs molt bé, Eli, Star, García, Víctor Mame, gràcies per fer aquesta nova edició de Generació Digital.
3: A tu. Gràcies. I ara, gràcies a vosaltres.
0: La primera d'aquesta nova temporada. També gràcies al Dani, que és el control tècnic i que ara ha sortit cap a Tarragona amb un missatge que li enviarà a l'Star i que segurament demà arribarà, que ho sàpigues, Star.
3: Molt demà passat.
0: Sí, deixa la finestra oberta.
3: Sí. Una miqueta de moresc.
0: Exacte. El Generació Digital d'avui s'ha acabat, ens trobareu en podcast quan vulgueu. Soc l'Albert Murillo i vull acabar dient-vos que la ràdio no para mai. Continueu a la sintonia d'ICAT. Adéu-siau.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una temporada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar, fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jimmy James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més. Arrenquem amb la potència dels Bonorama. Benvinguts.

Ride Your Pony era el tema composat per Alain Toussaint i que apareix en el nou disc dels Bonorama, la banda farcida de trombons que fa trontollar els carrers de Nova Orleans. Ja sabeu, com és tradició, arrenquem la temporada amb músics, amb artistes de la Crescent City, una de les ciutats més transcendentals en l'eclosió del jazz. No cal dir que per nosaltres és un superplaer retrobar-nos una temporada més amb tots els oients Batussi. Gràcies, gràcies per la vostra fidelitat. Junts seguirem investigant els confins, les galàxies d'aquest univers musical que tant, tant ens agrada. Seguim ara amb els Parlor Greens, l'òrgan trio que ens va fer vibrar a finals de la temporada passada i que quasi no vam poder disfrutar plegats. Així que anem amb aquest Eat Your Greens.

Jimmy James, Adam Scone i Tim Carman són els Parlor Greens amb el seu segon disc, que va sortir, si no recordo malament, just abans de l'estiu. Anem ara amb un altre trio, el que acompanya a la cantant Lo Steele, la filla de la Rhonda Steele, la primera dama, per dir-ho així, del blues de Portland. Lo Steele es mou amb elegància entre el rhythm and blues, el gospel i el jazz. I en aquesta ocasió la recolzen Charlie Hunter a la guitarra i Marcus Finney a la bateria. Això es diu Stockholm.

el groove i l'elegància de la cantant Lo Steel amb el seu nou disc Only a Drop. I ara viatjarem de Portland a Alemanya. Allà els Poets of Rhythm cuinen la seva recepta de soul funk. En connivencia amb el segell d'Apton van editar Practice What You Preach, un àlbum ple de funk, ben tocat, ben produït i que té entremesos tan gustosos com aquest Stroking the Grits.

Down in Mexico. Hem anat primer amb els alemanys Poets of Rhythm i després hem viatjat fins a Canadà per escoltar la guitarra i la veu de Paul Pigat, un dels músics canadencs que treballa per mantenir la flama del blues i del rhythm and blues encesa. Segueixes a la sintonia dedicat, això ja es batús, i avui estem fent un tria i remena per obrir la temporada. I un gran amic i col·laborador de Paul Pigat és el guitarrista i cantant, també canadenc, Cousin Harley, un músic molt versàtil que pot anar del western swing, al blues, al rockabilly, al jazz, etc. Escoltem-lo amb aquest sucós Winkle Picker.

Era la guitarra de Cousin Harley amb aquest Winkle Picker. I de guitarrista a guitarrista. Ens desplacem de Canadà a Jamaica per escoltar les sis cordes que van crear tot un estil guitarrístic, un dels originals inventors de la guitarra d'Sky de Rocksteady. Parlem, com no, del favorit batussi Ernest Ranglin, músic incansable que ha anat treballant el seu estil com si fos un escultor a través de les dècades de tota una carrera, doncs, que ha anat moldejant un monument sonor. Fem-lo passar amb l'èxit que van popularitzar el duo Keith and Tex, Stop That Rain.

Stop That Train era el mític hit de Keith and Tex en versió instrumental en mans de la llegenda de la música jamaicana Ernest Ranglin. I ara anem amb un superestàndard que també es va versionar amb regús jamaicà, un tema tocat i cantat desenes de vegades. Bing Crosby, Louis Prima, The Specials, Prince Buster, The Supremes, etc. Estem parlant de Disfruta, disfruta, és més tard del que et penses. Enjoy yourself, it's later than you think. Avui l'escoltarem cuinada als fogons de Canal Street, Nova Orleans, i amb la veu de Misha Lake.

Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja és Batussi, i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols, totes les temporades Batussi, al podcast a ICAT.cat i a la superplataforma 3CAT. I ja que hem entrat en aquesta esfera retro, seguim arrossegant-nos pels garitos de mala fama. Per això fem passar a Maria Muldaur, la veterana cantant que amb la seva veu experimentada ens fa ballar el cap amb aquest Georgia Grind.

Doble ració. Primer hem escoltat a Maria Muldaur amb el seu Georgia Green i després hem anat amb una mica de folk jazz de la mà de Rhiannon Giddens. Interessantíssima. I ara seguim amb la veu de Veronica Swift. Aviam, normalment els crossover no són sants de la nostra devoció. Això d'agafar temes de rock o de pop i passar-los pel swing o pel jazz ens fa bastanta al·lèrgia. Però hem d'admetre que en aquest cas ens ha fet gràcia. Es tracta del tema d'Aerosmith Ragdoll, passat pel filtre del swing, i la veritat és que Swift ho fa amb bastanta gràcia. Això és Ragdoll.

Aquest era el nou vestit que Veronica Swift li feia al Ragdoll dels Aerosmith. Curiós, no? Home, s'ha de dir que els Aerosmith sempre han tingut un fort component de blues o de roots music, així que segur que no els hi ha estat difícil l'adaptació. Baixem ara les pulsacions per entrar al turbador univers de la cantant i contrabaixista Johanna Rose, un descobriment que van fer la temporada passada i que senzill a senzill va mostrant el seu estil pantanós, inclús a vegades una mica torturat. Ens encanta. Escoltem-la amb aquest Rats.

abocador ambient que transmet Johanna Rose amb la seva veu i el seu contrabaix. Posem una miqueta de llum a la foscor, com diu aquell, ara amb el piano de Cyrus Chestnut, un pianista consagradíssim i que ha tocat amb diu sa mare, amb Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, Chick Corea, etc. Fem-lo passar amb aquest Well...

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tornat al planeta Batussi. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella em dona cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.